Somewhere.

Confidential information.

this line of work.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable. Ens creua una petita línia d'inestabilitat que farà que, tot i que a hores d'ara tinguem sol, els núvols ja són més abundants que ahir i vagin a més al matí, fins i tot nuvolades, que no es descarta que puguin deixar algun ruixat dispers entre mig matí i migdia, aclarint-se ràpidament a la tarda amb sol i alguns núvols baixos. La temperatura ha pujat de nit, no ha baixat dels 25 graus de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i està al voltant dels 31, amb una humitat moderada i xafogor notable, però no tan intensa com ahir. Ben feble enterrar la primera hora i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
4: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Crutosta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Crutosta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escoltem com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
5: El color surt, és una cosa que, no ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa.
4: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
5: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
5: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, Val?
4: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que aboquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
2: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
4: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
2: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
2: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
2: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: Amb aquesta exposició, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó amplia la seva oferta cultural d'estiu i convida la ciutadania a apropar-se a una proposta que posa en valor el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada llibre i el diàleg constant entre literatura i arts gràfiques. La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
4: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
7: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
4: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la Sala Sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
8: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
9: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així, no? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
8: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
9: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
8: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
9: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint, bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha, doncs, hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de Bastons ara i dues de Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
8: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de Festa Major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles.
4: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Cubellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Ribel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
10: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
4: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, després de la missa solemne, serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles.
6: El dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
4: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
6: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
4: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona. I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major, aquest divendres 7 d'agost, a partir de 8:45 de la nit, el Poliesportiu Municipal es disputarà el torneig de tenis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tenis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Patir de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Araguet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Poblleta Abril Càrceles finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, tres dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou Poblatge. Els tres coincideixen que formar part del Poblatge cubellenc que els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Biel Pou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
11: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres poblatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
12: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
13: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
4: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
11: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, de com... i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araguet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araguet i fadrinet.
12: tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
13: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
4: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable. Ens creua una petita línia d'inestabilitat que farà que, tot i que a hores d'ara tinguem sol, els núvols ja són més abundants que ahir i vagin a més al matí, fins i tot nuvolades, que no es descarta que puguin deixar algun ruixat dispers entre mig matí i migdia, aclarint-se ràpidament a la tarda amb sol i alguns núvols baixos. La temperatura ha pujat de nit, no ha baixat dels 25 graus de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i està al voltant dels 31, amb una humitat moderada i xafogor notable, però no tan intensa com ahir. Ben feble amb terra a la primera hora i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Entrem ja a la recta final per arribar a aquesta festa major de Cubelles. De fet, en els propers dies ja comencen els primers actes i un dels primers actes, doncs, sempre és l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars. Per parlar d'aquest assaig i de tota la festa major en general, tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la presidenta de l'Agrupació de Balls Populars, la Clàudia Rodríguez. Clàudia, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, ara ja sí, no? Això ja ho tenim a tocar.
5: Totalment, està a punt i a puntet de caramel de tindre-ho ja aquí.
4: Després d'una festa major petita amb alts i baixos, podríem dir, no? En moments molt macos, com aquesta trobada de gegants històrica, també moments una mica més durs, com l'ajornament del correfoc i després el posterior accident d'aquests gegants, que també en parlarem. Però arriba una festa major i arriba, com sempre, amb aquest assaig, ja un clàssic del programa. Explica'ns una mica com l'heu organitzat aquest any.
5: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
4: Per tant, la ballada general final serà al Mercat, però arribareu ja com amb una espècie de cercavila. No?
5: Correcte.
4: Una mica d'assaig també del que seria la cercavila normal.
5: Sí.
4: Cosetes per l'assaig. Com sempre, hi ha samarreta, hi ha merchandising divers. Tot això, evidentment, s'ha de tenir abans.
5: Sí,
4: abans
5: exacte.
4: Abans d'aquell dia, diguéssim, dissabte,
5: sí.
4: No?
5: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides. També.
4: Per tant, necessitem got d'aquest any, això sí o sí.
5: Sí.
4: L'hem de trobar o només el podem trobar en aquestes parades de la grupa.
5: Sí, Aquest any, com a novetat, també hem posat paradeta al passeig marítim per poder també arribar doncs, a la gent que està en aquella zona, que al final sempre ens centralitzem en el poble, però sembla que a vegades a la gent també se li oblida que a la platja hi ha gent, no? No se'ns oblida perquè ho veiem, però també se'ns oblida fer aquest apropament de la cultura cap allà. I, doncs, per exemple, aquest dimecres 5 estarem a l'escorxador durant la tarda, de 6 a 8, i el divendres, que és el dia previ a l'assaig general, doncs sí que farem venta al matí a l'escorxador amb el mercat municipal de cada setmana, i al vespre, doncs sí que estarem entre les 6 i les 8 també estarem al passeig marítim, que estem just al costat de l'oficina de turisme. Així que si voleu us podeu apropar a veure'ns i adquirir samarretes, gots i merchandatge diferent que tenim de la grupa. Mm-hmm.
4: Per tant, una vegada tinguem mínim el got, pot ser el got la samarreta, pot ser un got una samarreta que tinguem d'altres assajos generals, però sobretot hem de tenir el got per tenir aquests
5: correcte.
4: Descomptes, per ser participants d'aquest,
5: sí,
4: d'aquest acte, que serà dissabte al vespre. A quina hora teniu previst engegar?
5: Sí, nosaltres fem la convocatòria de colles aproximadament sobre les 7 de la tarda. Ens reunim perquè així també doncs, anem allargant una miqueta aquesta baixada, o sigui, poder agafar la baixada de calor, no tant en aquestes hores, però poder-ho adelantar també perquè podem coincidir a les 9 amb totes les colles. Llavors, la convocatòria és a les 7 aproximadament, 7:45, les 8 és quan seria l'inici de l'assaig general. Llavors, ja a partir d'aquí fem el recorregut per tot el que és el centre i a les 9 fem la trobada de colles a plaça de la Vila.
4: Ja heu fet la loteria aquella dels bars que li
5: ja
4: toca
5: ja estan
4: cadascú,
5: repartits els bars, sí.
4: I els posteriors intercanvis, no? Perquè sigui ja una mica de mercandatge, no?
5: Sí, la veritat que anualment intentem doncs, que no, les colles no repeteixin els mateixos bars. Sí que és cert que a vegades costa una mica trobar bars diferents que vulguin bueno, unir-se a l'iniciativa, però intentem que no quadrin. Llavors, tu has de passar pels teus bars sí o sí. És a dir, tu aquests bars ja saben que tu has d'anar allà i no han de vindre uns altres. Que després, jo com a bastonera ja he visitat els meus dos bars i me'n vull anar a un tercer, també me'n puc anar, evidentment, a ningú se li prohibirà anar-se'n a ningun altre lloc. Uh-huh. Però sí que has de passar pels teus que se t'han assignat perquè al final doncs, hi compten amb tu, no? Uh-huh. Que aniràs.
4: Tema foc. A l'assaig n'hi ha, no n'hi ha? Hi ha algun punt així habilitat?
5: En principi no hi ha ningú canvi. Fins a nova ordre sí que, doncs, com sempre, restem pendents fins a últim moment plans alfa, que esperem que no hi hagi ningú incident ni res que pugui passar, però bueno, com va passar amb Festa Major Petita, ens vam trobar amb un incendi, per desgràcia, i vam haver-ho d'anul·lar. Vull dir, sí que estem allà amb l'expectativa de que esperem que no passi res i que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, pot ser que a última hora doncs, s'hagi de suspendre com va passar en Festa Major Petita.
4: Però el dia de l'assaig a foc?
5: En principi, no ho sé. És a dir, en principi potser en algun moment hi ha, però no...
4: A la passada del centre social, no?
5: Sí, en punts concrets, perquè tampoc és una cercavila
4: de foc, sí,
5: en grandens, això, no? Bueno, tant l'assaig general com Festa Major estem pendents amb el que dic, no? És a dir, amb que ens trobem amb alguna cosa. Això ja ve, queda ja en mans de comissió de foc i aquestes coses.
4: Molt bé. Un cop acabat l'assaig general i aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat, una mica de festa, no?
5: Sí. Hi ha el sopar de les colles, que ens trobarem allà, doncs, que estarem tots junts gaudint d'un moment de germanor, i després hi ha doncs, aquests concerts que estan organitzats per part de cultura i esperem que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Així que si no canvia el plan, doncs sí, hi haurà musiqueta, sopar de colles i tothom és benvingut a compartir amb nosaltres tota la jornada.
4: I aquí ja donem per començada la Festa Major una mica, després d'aquest assaig general. Evidentment, el primer dels actes més protocolaris serà el dijous amb el pregó, on doncs, l'agrupació té aquesta doncs, representació, no?, de totes les colles, i ja doncs, amb el divendres amb el primer de les cercaviles.
5: Sí, com sempre, nosaltres formem part de la comitiva del pregó, que bueno, surten des de la plaça de la Vila, fan tota la cercavila fins a Can Travé, i un representant de cada colla està present en aquest pregó. Jo aniré també com a representant de la Junta, i al final és formem part d'aquesta Festa Major, doncs, que menys que acompanyar amb el pregoner o pregonera que hi hagi en cada any, en aquest cas és pregoner, i formem també part de l'acte. Al final també és nostre, és l'inici de la nostra festa, així que també hi hem de ser. I ja el 14, doncs ja, en tota la magnitud dels actes, doncs també hi serem allà.
4: El 14 a partir de 7:15, amb l'exhibició de balls a les colles, que aquest any teniu alguna novetat.
5: Sí, tenim
4: alguna
5: novetats.
4: Estrena, diguéssim.
5: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de Bastons ara i 2 de Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
4: Aquestes dues novetats que s'estrenen per Festa Major, és a dir, els Bastoners, els nois... van sortir per... però serà aquesta la seva primera
5: correcte,
4: festa major,
5: correcte.
4: Que segurament serà sonada, no?
5: Sí, tant... la veritat que sí. I per ells, a més, porten assajant molts mesos, porten des de, si no em confonc, des de setembre, octubre de l'any passat. Vull dir, és a dir, setembre, octubre de 2025, preparant-se ja per aquesta festa major i la veritat que estan molt contents i que tenen moltes ganes, igual que Pastorets Infantil, és a dir, al final, vulguis o no, formar part de la festa major activament des de dins, doncs per ells està sent una bogeria preparar-se per això i assajant cada setmana moltes vegades i al final doncs, és la seva primera i la seva estrena oficial, per dir-ho així.
4: El Cercavila de la tarda, com ja va sent habitual, manté el seu recorregut, aquest
5: sí,
4: recorregut
5: no
4: de baixada cap a la plaça del mar. Allà doncs, la gent s'ha de buscar una mica la vida per sopar, perquè normalment els timings van com van, però el Castelldefels aquest any torna a ser a 2:15 de 11, per tant una mica més abans del que era habitual. I després, doncs, la Cercavila nocturna. Aquest és el moment més esperat, segurament.
5: Sí, sí que és cert que nosaltres organitzem el sopar de colles com es fa sempre. Soparem a la part d'on un turisme allà també en... no sé, la plaça Mediterrània, crec que es diu aquella. És que tinc el nom una mica així. Per mi és l'oficina de turisme de la platja, de Passeig Marítim, i llavors superem allà totes les colles. I és cert doncs, que el fet de que avancin al Castelldefels també ens doncs, beneficia d'alguna manera perquè no acabem tan tard el recorregut. És veritat que les primeres colles que van tirant arriben molt més aviat, però les que estem al final, que solem ser jo una d'elles, acabem massa tard i el fet d'avançar-ho mitja hora s'agraeix moltíssim perquè al final no és tan tard, no es fa tan feixuc per les colles i clar, el dia 15 hem de seguir amb més tralla, llavors s'agraeix fer una miqueta abans. I també crec que la gent tant a públic també ho agraeixen.
4: I després ja el ball... que, bueno, estarà a la plaça del Mar, no? Ja queda tot allà.
5: Sí, he vist que, bueno, de novetat que havíem parlat també en reunions que s'havien fet, que separaven, no? I es feien com dos esdeveniments, que això també crec, i és una valoració personal i també una mica de l'entitat, que s'agraeix que hi hagi una separació de places perquè ofertes diversitat de música a la gent i també diversifiques una mica la gent. Crec que portem molts anys ja que el volum d'incidents ha anat en augment i el fet potser de diversificar les opcions, potser això ens ajuda que no hi hagi tan merder. No? També nosaltres a nivell de balladors, vull dir, al final quan arribem allà trobes que la gent ha d'anar recollint el seu material i et trobes que és inviable passar per allà, perquè hi ha tantíssima gent que és que no tens opció. Llavors, bueno, veurem aviam l'experiment de separar la gent, aviam què passa, que no separar-la, vull dir, ofertar diversitat d'opcions.
4: Sí, sí, qui vulgui i tingui ganes pot anar a les
5: correcte, correcte, vull dir, que potser sóc jo la que se m'ha cap a l'altra banda i no es queda on sempre, però bueno, però que és veritat que el fet d'ofertar més a la gent doncs, també fas més feliç al poble, no? Donar-los opcions a diferents músiques, que no sempre mal, jolín, sempre és el mateix. Doncs no, aquest any tens opcions diverses on anar.
4: Dissabte, aquest any ha volgut que el dissabte sigui 15 d'agost i per tant, doncs, és una mica estrany, no? Perquè és un dia com que fa diumenge, però serà dissabte, eh? En aquest cas. Es manté la Cercavila d'entrada d'ofici.
5: Sí, mantenim el format que vam iniciar l'any passat. És com una miqueta, entre cometes, unes matinades, perquè no són matinades, però és un entre cometes fer aquesta cercavila prèvia a la missa i, com dius, es manté doncs, feta des de les 10. Nosaltres fem convocatòria de colles a 10:15 per donar temps a que tothom es prepari amb els músics i tot, i farem aquesta breu cercavila fins a l'església per donar pas a l'entrada de la comitiva de la missa.
4: A la missa, evidentment, i a partir de les 12, quan acabi doncs, la missa, la sortida d'ofici, que es manté aquell recorregut sí. una mica més ampli per intentar que no s'aturi, bàsicament, perquè hi ha molta gent ballant.
5: Clar, no, és que si no, és que no ens dona temps, que no han sortit l'última colla, que la primera ja porta 10 minuts que ha arribat. Llavors, intentar fer una miqueta més d'ampliació i que la gent doncs, també tingui l'opció de veure-ho i també de veure i gaudir-ho amb espai.
4: I aquest serà, aquesta és la previsió dels actes per l'agrupació de Balls Populars. Sé que la gent ens està escoltant i fa uns dies que tenen la gran pregunta. I els gegants, què? No? Els gegants, com estan? Com està la situació després d'aquest accident, malaurat accident que van patir? Sí que de seguida l'agrupació va dir que hi haurien gegants, però quina és la situació dels gegants?
5: Sí que és cert que ens vam trobar en una situació molt crítica, és a dir, els gegants ja fa molt de temps que estan, fa molt de temps que necessiten algunes reparacions, per dir-ho d'alguna manera, i l'accident fatalític de l'altre dia doncs, va ser el que els va acabar de rematar. Deixar tranquil·la la gent que gegants hi hauran, com comentàvem amb el company, amb en Ramon, gegants hi hauran. El Charlie potser que és una miqueta el que també estava més crític, segur que surt. L'abdó i l'assumpte potser és una miqueta més complicat de restaurar del tot perquè les ferides, per dir-ho així, que tenen doncs, són més greus. I per gran sort tenim els gegants antics que estan al centre social que es pot aprofitar la seva estructura. És a dir, el que farem serà com un mix de les dues parelles i intentar doncs, solventar i parar el primer cop perquè no es pot restaurar en menys de 15 dies tres gegants. El Charlie segur que sí, que ja està de camino a la UCI gegantera i sí que en principi no hi haurà problema perquè al final és l'únic que hi ha. Vull dir, donem moltíssimes gràcies a l'Arnau, que és la persona que sempre ens fa la restauració de tot el bestiari i figures de la grupa i ens ha assegurat, sempre i quan no passi absolutament res, doncs que el Charlie podrà sortir sense cap problema i l'Abdo i l'Assumpta igual, però amb aquest mix d'estructures i de les dues parelles doncs, fusionades per poder sortir.
4: Entre les dues en farem una parella,
5: correcte,
4: de l'Abdo i l'Assumpta,
5: sí.
4: I després el Charlie sí que tindrà doncs, la sort de fer aquesta remodelació sí. que ja dèieu des de la grupa que era una cosa que estava prevista, però, evidentment, després de la festa...
5: Clar, marina, no, evidentment, és a dir, nosaltres volíem poder fer les coses bé amb temps i donar-li també l'espai a la persona que ho va treballar, és a dir, no farem una solució mal feta. Al final doncs, són figures importants que no volem que siguin i surtin amb quatre parxes i ja està, al final s'ha de fer bé. I bé significa fer-ho després de festa major que tenies tot el temps per poder-ho fer. Ara, amb 15 dies, doncs, el pobre ha tancat el taller amb barrena només per nosaltres i arreglar-ho. És a dir, però en principi, que la gent estigui tranquil·la perquè sortirà i esperem que en les millors condicions possibles.
4: Home, tenim molts xumets i moltes coses per penjar.
5: Clar,
4: i aquí hi havia...
5: Clar, per nosaltres era molt important perquè al final hi ha molta falera gegantera al municipi i els pobres geganters han estat passant-ho molt malament, ja ho estaven passant malament perquè no estaven en les millors condicions i després del fatalític accident doncs encara pitjor i no es podia deixar que no sortissin. Llavors, tant agrupació amb el suport de les companyes de l'Ajuntament i tot, doncs ens estem movent per poder-ho fer tot i que la gent no pateixi perquè des del minut zero que va passar l'incident estem treballant perquè es pugui solucionar. I en principi, doncs, tot va seguint el seu curs.
4: Perfecte, doncs, gegants també a punt, tot a punt, doncs, el resum seria aquest, l'agrupació ho té tot preparat per aquesta nova festa major, en aquest cas la del 2026. Repassar ràpidament, dimecres a la tarda, escorxador obert per qui vulgui comprar merchandising i divendres matí a l'escorxador, al vespre, al passeig marítim. Molt bé, Clàudia, doncs crec que esteu a punt, estem tots a punt, amb moltes ganes de que arribin ja aquests dies. Evidentment, abans hi ha altres actes que també haurem de gaudir, però això ja no ho atura ningú.
5: Exacte.
4: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable. Ens creua una petita línia d'inestabilitat que farà que, tot i que a hores d'ara tinguem sol els núvols, ja són més abundants que ahir. I vagin a més al matí, fins i tot nuvolades, que no es descarta que puguin deixar algun ruixat dispers entre mig matí i migdia, aclarint-se ràpidament a la tarda amb sol i alguns núvols baixos. La temperatura ha pujat de nit, no ha baixat dels 25 graus de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i està al voltant dels 31, amb una humitat moderada i xafogor notable, però no tan intensa com ahir. Ben feble en terra la primera hora i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
4: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Crutosta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Rochipiera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Crutosta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escoltem com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
5: El color surt, és una cosa que, no sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa.
4: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
5: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa amb colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
5: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val?
4: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que aboquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
2: Perquè volien mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
2: I els noir van pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
2: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
2: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: Amb aquesta exposició, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó amplia la seva oferta cultural d'estiu i convida la ciutadania a apropar-se a una proposta que posa en valor el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada llibre i el diàleg constant entre literatura i arts gràfiques. La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
4: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Angie Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
7: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
4: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la Sala Sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
8: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
9: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
8: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
9: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got de aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
8: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
9: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint, bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha, doncs, hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de Bastons ara i dues de Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
8: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de Festa Major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles.
4: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la gincana del patrimoni cubellenc organitzada per Cultura Urbana Cubelles i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
10: Doncs la gincama és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
4: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne acompanyades per tots els balls populars i, segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, després de la missa solemne, serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles.
6: El dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
4: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
6: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
4: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona. I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost. A partir de 8:45 de la nit, el poliesportiu municipal es disputarà el torneig de tenis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tenis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Petit de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Araguet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrcelers finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, tres dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els tres coincideixen que formar part del pobillatge cubellenc que els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Bielpou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
11: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
12: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
13: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
4: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
13: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, ja com... i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araguet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araguet i fadrinet.
12: tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surt és com... ja està.
14: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
4: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Dana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable. Ens creua una petita línia d'inestabilitat que farà que, tot i que a hores d'ara tinguem sol els núvols, ja són més abundants que ahir i vagin a més al matí, fins i tot nuvolades, que no es descarta que puguin deixar algun ruixat dispers entre mig matí i migdia, aclarint-se ràpidament a la tarda amb sol i alguns núvols baixos. La temperatura ha pujat de nit, no ha baixat dels 25 graus de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i estar al voltant dels 31, amb una humitat moderada i xafogor notable, però no tan intensa com ahir. Ben feble amb terra la primera hora i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Entrem ja en la recta final per arribar a aquesta festa major de Cubelles. De fet, en els propers dies ja comencen els primers actes i un dels primers actes, doncs, sempre és l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars. Per parlar d'aquest assaig i de tota la festa major en general, tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la presidenta de l'Agrupació de Balls Populars, la Clàudia Rodríguez. Clàudia, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, ara ja sí, no? Això ja ho tenim a tocar.
5: Totalment, està re a punt i a puntet de caramel de tindre-ho ja aquí.
4: Després d'una festa major petita amb alts i baixos, podríem dir, no?, amb moments molt macos, com aquesta trobada de gegants històrica, també moments una mica més durs, com l'ajornament del correfoc i després el posterior accident d'aquests gegants, que també en parlarem. Però arriba una festa major i arriba, com sempre, amb aquest assaig, ja un clàssic del programa. Explica'ns una mica com l'heu organitzat aquest any.
5: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura, doncs, és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera, doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així, no? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini circavila cap a la plaça del Mercat.
4: Per tant, la ballada general final serà al Mercat, però arribareu ja com amb una espècie de circavila, no?
5: Correcte.
4: Una mica d'assaig també del que seria la circavila normal.
5: Sí.
4: Cosetes per l'assaig. Com sempre, hi ha samarreta, hi ha merchandising divers. Tot això, evidentment, s'ha de tenir abans.
5: Sí, exacte.
4: Abans d'aquell dia, diguéssim, sí, dissabte,
5: sí.
4: No?
5: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any, doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre, doncs, amb un límit, doncs, com vaig dir, del 2010 al 2026, doncs, són les samarretes que són vàlides, també.
4: Per tant, necessitem got d'aquest any, això sí o sí.
5: Sí.
4: L'hem de trobar, o només el podem trobar, en aquestes parades de la grupa.
5: Sí, Aquest any, com a novetat, també hem posat paradeta al passeig marítim per poder també arribar doncs, a la gent que està en aquella zona, que al final sempre ens centralitzem amb el poble, però sembla que a vegades a la gent també se li oblida que a la platja hi ha gent, no? No se'ns oblida perquè ho veiem, però també se'ns oblida fer aquest apropament de la cultura cap allà. I, doncs, per exemple, aquest dimecres 5 estarem a l'escorxador durant la tarda, de 6 a 8, i el divendres, que és el dia previ a l'assaig general, doncs sí que farem venta al matí a l'escorxador amb el mercat municipal de cada setmana, i al vespre, doncs sí que estarem entre les 6 i les 8 també estarem al passeig marítim, que estem just al costat de l'oficina de turisme. Així que si voleu us podeu apropar a veure'ns i adquirir samarretes, gots i merchandatge diferent que tenim de la grupa. Mm-hmm.
4: Per tant, una vegada tinguem mínim el got, pot ser el got la samarreta, pot ser un got una samarreta que tinguem d'altres assajos generals, però sobretot hem de tenir el got per tenir aquests
5: Correcte.
4: Descomptes, per ser participants d'aquest,
5: sí,
4: d'aquest acte, que serà dissabte mm-hmm. al vespre. A quina hora sí. teniu previst engegar?
5: Sí, nosaltres fem la convocatòria de colles aproximadament sobre les 7 de la tarda. Ens reunim perquè així també doncs, anem allargant una miqueta aquesta baixada, o sigui, poder agafar la baixada de calor, no tant en aquestes hores, però poder-ho adelantar també perquè podem coincidir a les 9 amb totes les colles. Llavors, la convocatòria és a les 7 aproximadament, 7:45, les 8 és quan seria l'inici de l'assaig general. Llavors, ja a partir d'aquí fem el recorregut per tot el que és el centre i a les 9 fem la trobada de colles a plaça La Vila.
4: Ja heu fet la loteria aquella dels bars que li
5: ja
4: toca
5: a cadascú.
4: Ja estan
5: repartits els bars, sí.
4: I els posteriors intercanvis, no? Perquè sigui ja una mica de mercandatge, no?
5: Sí, la veritat que anualment intentem doncs, que no les colles no repeteixin els mateixos bars. Sí que és cert que a vegades costa una mica trobar bars diferents que vulguin unir-se a l'iniciativa, però intentem que no quadrin. Llavors, tu has de passar pels teus bars sí o sí. És a dir, tu aquests bars ja saben que tu has d'anar allà i no han de vindre uns altres. Que després, jo com a bastonera ja he visitat els meus dos bars i me'n vull anar a un tercer, també me'n puc anar, evidentment, a ningú se li prohibirà anar-se'n a ningun altre lloc. Uh-huh. Però sí que has de passar pels teus que se t'han assignat perquè al final doncs, hi compten amb tu, no? Uh-huh. Que aniràs.
4: Tema foc. A l'assaig n'hi ha, no n'hi ha? Hi ha algun punt així habilitat?
5: En principi no hi ha ningú canvi. Fins a nova ordre sí que, doncs, com sempre, restem pendents fins a últim moment plans alfa, que esperem que no hi hagi ningú incident ni res que pugui passar, però bueno, com va passar amb Festa Major Petita, ens vam trobar un incendi, per desgràcia, i vam haver-ho d'anul·lar. Vull dir, sí que estem allà amb l'expectativa de que esperem que no passi res i que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, pot ser que a última hora doncs, s'hagi de suspendre com va passar amb Festa Major Petita.
4: Però el dia de l'assaig a foc?
5: En principi, bueno, no ho sé. És a dir, en principi potser en algun moment ja, però no...
4: Ha passat al centre social, no?
5: Sí, en punts concrets, perquè tampoc és una cercavila
4: de foc, sí,
5: en grandens, això, no? Bueno, tant l'assaig general com Festa Major estem pendents amb el que dic, no? És a dir, amb què ens trobem amb alguna cosa. Això ja ve, queda ja en mans de comissió de foc i aquestes coses.
4: Molt bé. Un cop ha acabat l'assaig general i aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat, una mica de festa, no?
5: Sí. Hi ha el sopar de les colles, que ens trobarem allà, doncs, que estarem tots junts gaudint d'un moment de germanor, i després hi ha doncs, aquests concerts que estan organitzats per part de cultura i esperem que tot es pugui desenvolupar amb normalitat. Així que si no canvia el plan, doncs sí, hi haurà musiqueta, sopar de colles i tothom és benvingut a compartir amb nosaltres tota la jornada.
4: I aquí ja donem per començada la Festa Major una mica, després d'aquest assaig general. Evidentment, el primer dels actes més protocolaris serà el dijous amb el pregó, on doncs, l'agrupació té aquesta doncs, representació, no?, de totes mm-hmm. les colles, i ja doncs, amb el divendres amb el primer de les cercaviles.
5: Sí, com sempre, nosaltres formem part de la comitiva del pregó, que bueno, surten des de la plaça de la Vila, fan tota la cercavila fins a Can Travé, i un representant de cada colla està present en aquest pregó. Jo aniré també com a representant de la Junta, i al final formem part d'aquesta Festa Major, doncs, que menys que acompanyar amb el pregoner o pregonera que hi hagi en cada any, en aquest cas és pregoner, i formem també part de l'acte. Al final també és nostre, és l'inici de la nostra festa, així que també hi hem de ser. I ja el 14, doncs ja, en tota la magnitud dels actes, doncs també hi serem allà.
4: El 14 a partir de 6:45, amb l'exhibició de balls a les colles, que aquest any teniu alguna novetat.
5: Sí, tenim
4: alguna
5: novetats.
4: Estrena, diguéssim.
5: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
4: Aquestes dues novetats que s'estrenen per Festa Major, és a dir, els Bastoners, els sí. Nois... van sortir per... però serà aquesta la seva primera
5: correcte,
4: festa major,
5: correcte.
4: Que segurament serà sonada, no?
5: Sí, la veritat que sí. I per ells, a més, porten assajant molts mesos, porten des de, si no em confonc, des de setembre, octubre de l'any passat, vull dir, és a dir, setembre, octubre de 2025, preparant-se ja per aquesta festa major i la veritat que estan molt contents i que tenen moltes ganes, igual que Pastorets Infantil, és a dir, al final, vulguis o no, formar part de la festa major activament des de dins, doncs per ells està sent una bogeria preparar-se per això i assajant cada setmana moltes vegades i al final doncs, és la seva primera i la seva estrena oficial, per dir-ho així.
4: El Cercavila de la tarda, com ja va sent habitual, manté el seu recorregut, aquest
5: sí,
4: recorregut
5: no
4: de baixada cap a la plaça del mar. Allà doncs, la gent s'ha de buscar una mica la vida per sopar, perquè normalment els timings van com van, però el Castell de Focs aquest any torna a ser a 2:15 de 11, per tant una mica més abans del que era habitual. I després, doncs, la Cercavila nocturna. Aquest és el moment més esperat, segurament.
5: Sí, sí que és cert que nosaltres organitzem el sopar de colles com es fa sempre. Soparem a la part d'on un turisme allà també en... No sé, el Plaça Mediterrània, crec que es diu aquella... És que tinc el nom una mica així. Per mi és l'oficina de turisme de la platja, de Passeig Marítim, i llavors soparem allà totes les colles. I és cert, doncs, que el fet de que avancin el Castell de Focs també ens beneficia d'alguna manera perquè no acabem tan tard el recorregut. És veritat que les primeres colles que van tirant arriben molt més aviat, però les que estem al final, que solem ser jo una d'elles... acabem massa tard i el fet d'avançar-ho mitja hora s'agraeix moltíssim perquè al final no és tan tard, no es fa tan feixuc per les colles i clar, el dia 15 hem de seguir amb més tralla, llavors s'agraeix fer-ho una miqueta abans. I també crec que la gent tant a públic també ho agraeixen.
4: I després ja el ball... que, bueno, estarà a la plaça del Mar, no? Ja queda tot allà.
5: Sí, he vist que de novetat que havíem parlat també en reunions que s'havien fet, que separaven, no? I es feien com dos esdeveniments, que això també crec, i és una valoració personal i també una mica de l'entitat, que s'agraeix que hi hagi una separació de places perquè ofertes diversitat de música a la gent i també diversifiques una mica la gent. Crec que portem molts anys ja que el volum d'incidents ha anat en augment i el fet potser de diversificar les opcions, potser això ens ajuda que no hi hagi tant merder, no? També nosaltres a nivell de balladors, vull dir, al final quan arribem allà trobes que la gent ha d'anar recollint el seu material i et trobes que és inviable passar per allà perquè hi ha tantíssima gent que és que no tens opció. Llavors, bueno, veurem aviam l'experiment de separar la gent, aviam què passa, que no separar-la, vull dir, ofertar diversitat d'opcions.
4: Sí, sí, qui vulgui i tingui ganes pot anar a les
5: correcte,
4: dues.
5: Correcte, vull dir, potser sóc jo la que se'm va cap a l'altra banda i no es queda on sempre, però bueno, però que és veritat que el fet d'ofertar més a la gent, doncs també fas més feliç al poble, no? Donar-los opcions a diferents músiques, que no sempre mal, jolín, sempre és el mateix. Doncs no, aquest any tens opcions diverses on anar.
4: Dissabte, aquest any ha volgut que el dissabte sigui 15 d'agost i per tant, doncs, és una mica estrany, no? Perquè és un dia com que fa diumenge, però serà dissabte, en aquest cas. Es manté la Cercavila d'entrada d'ofici.
5: Sí, mantenim el format que vam iniciar l'any passat. És com una miqueta, entre cometes, unes matinades, perquè no són matinades, però és un entre cometes fer aquesta cercavila prèvia a la missa i, com dius, es manté doncs, feta des de les 10. Nosaltres fem convocatòria de colles a 9:45 per donar temps a que tothom es prepari amb els músics i tot, i farem aquesta breu cercavila fins a l'església per donar pas a l'entrada de la comitiva de la missa.
4: A la missa, evidentment, i a partir de les 12, quan acabi doncs, la missa, la sortida d'ofici, que es manté aquell recorregut una mica més ampli per intentar que no s'aturi, bàsicament, perquè hi ha molta gent ballant.
5: Clar, no, no, és que si no, és que no ens dona temps, que no han sortit l'última colla, que la primera ja porta 10 minuts que ha arribat. Llavors, intentar fer una miqueta més d'ampliació i que la gent, doncs, també tingui l'opció de veure-ho i també de veure i gaudir-ho amb espai.
4: I aquest serà, aquesta és la previsió dels actes per l'agrupació de Balls Populars. Sé que la gent ens està escoltant i fa uns dies que tenen la gran pregunta. I els gegants, què? No? Els gegants, com estan? Com està la situació després d'aquest accident, malaurat accident que van patir? Sí que de seguida l'agrupació va dir que hi haurien gegants, però quina és la situació dels gegants?
5: Sí que és cert que ens vam trobar en una situació molt crítica, és a dir, els gegants ja fa molt de temps que estan, fa molt de temps que necessiten algunes reparacions, per dir-ho d'alguna manera, i l'accident fatalític de l'altre dia doncs, va ser el que els va acabar de rematar. Deixar tranquil·la la gent de que gegants hi hauran, com comentàvem amb el company, amb en Ramon, gegants hi hauran. El Charlie potser que és una miqueta el que també estava més crític, segur que surt. L'Abdó i l'Assumpta potser és una miqueta més complicat de restaurar del tot perquè les ferides, per dir-ho així, que tenen doncs són més greus. I, per gran sort, tenim els gegants antics que estan al centre social que es pot aprofitar la seva estructura. És a dir, el que farem serà com un mix de les dues parelles i intentar doncs solventar i parar el primer cop, perquè no es pot restaurar en menys de 15 dies tres gegants. El Charlie segur que sí, que ja està de camino a la UCI gegantera i sí que en principi no hi haurà problema perquè al final és l'únic que hi ha. Vull dir, donem moltíssimes gràcies a l'Arnau, que és la persona que sempre ens fa la restauració de tot el bestiari i figures de la grupa i ens ha assegurat, sempre i quan no passi absolutament res, doncs que el Charlie podrà sortir sense cap problema i l'Abdó i l'Assumpta igual, però amb aquest mix d'estructures i de les dues parelles doncs fusionades per poder sí, sortir.
4: Entre les dues en farem una parella.
5: Correcte.
4: De l'Abdó i l'Assumpta,
5: sí.
4: I després el Charlie sí que tindrà doncs la sort de fer aquesta remodelació que ja dèieu des de la grupa que era una cosa que estava prevista, però, evidentment, després de la festa...
5: Clar, plana, no, evidentment, és a dir, nosaltres volíem poder fer les coses bé amb temps i donar-li també l'espai a la persona que ho va treballar, és a dir, no farem una solució mal feta. O sigui, al final doncs, són figures importants que no volem que siguin i sortin amb quatre parxes i ja està, al final s'ha de fer bé. I bé significa fer-ho després de festa major, que tenies tot el temps per poder-ho fer. Ara, amb 15 dies, doncs, el pobre ha tancat el taller amb barrena només per nosaltres i arreglar-ho. És a dir, però en principi, que la gent estigui tranquil·la perquè sortirà i esperem que en les millors condicions possibles.
4: Home, tenim molts xumets i moltes coses per penjar.
5: Clar.
4: Clar, i aquí hi havia...
5: Clar, per nosaltres era molt important perquè al final hi ha molta falera gegantera al municipi i els pobres geganters han estat passant-ho molt malament. Ja ho estaven passant malament perquè no estaven en les millors condicions i després del fatalític accident, doncs encara pitjor i no es podia deixar que no sortissin. Llavors, tant agrupació amb el suport de les companyes de l'Ajuntament i tot, doncs ens estem movent per poder-ho fer tot i que la gent no pateixi perquè des del minut zero que va passar l'incident estem treballant perquè es pugui solucionar. I en principi, doncs, tot va seguint el seu curs.
4: Perfecte, doncs gegants també a punt, tot a punt, doncs, el resum seria aquest, l'agrupació ho té tot preparat per aquesta nova festa major, en aquest cas la del 2026. Repassar ràpidament, dimecres a la tarda, escorxador obert per qui vulgui comprar merchandising, i divendres matí a l'escorxador, al vespre, al passeig marítim. Molt bé, Clàudia, doncs crec que esteu a punt, estem tots a punt, amb moltes ganes de que arribin ja aquests dies. Evidentment, abans hi ha altres actes que també haurem de gaudir, però això ja no ho atura ningú.
5: Exacte.
4: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Molt bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més i amb aquesta sintonia ja sabeu que donem pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre també, tinc al meu costat l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui, acabada la revisió dels èxits de l'any 1971, de l'any passat, de la setmana passada, doncs avui iniciarem una sèrie curta d'un parell de programes només en què us mostrarem cançons que han coincidit en un recurs literari que molts autors han utilitzat. Ja ho veureu.
0: Sí, sí, però per no desvetllar la incògnita de bon començament, simplement us direm que en moltes ocasions és gairebé com un truc. És una cosa que els autors o els cantants fan servir quan no recorden la lletra o no saben què més dir. Però que finalment, en nombroses ocasions, això sí, s'ha acabat convertint en el senyal d'identitat del tema, quan no, en el tema en si mateix.
1: Sembla que hem donat moltes pistes,
0: sí,
1: però
0: sí, sí.
1: Com que val més una imatge musical, naturalment, que mil paraules, aquí teniu un dels millors i més clàssics exemples d'això que estem dient.

0: Us estem parlant d'allò que aquest tema amb que Maciel, en substitució del Joan Manuel Serrat, va guanyar Eurovisió representant Espanya l'any 1968, significa, ja que fins i tot hi és des del títol.
1: En català en diem tarallejar, és a dir, cantar una cançó sense dir-ne les paraules, o sigui, allò que dèiem abans. Quan sabem la música però no recordem la lletra, el que fem al cantar és tarallejar.
0: Ara bé, hi ha ocasions en què el La La La de Maciel n'és un excel·lent exemple, en què la cançó en si mateixa ja incorpora el La La La.
1: Sí, senyor. Doncs avui n'escoltarem uns quants exemples. Anem pel següent.

0: No us penseu pas que aquest és un recurs utilitzat per cantants o autors de segona fila amb poca capacitat per trobar la lletra adequada per les seves cançons.
1: No,
0: és així, això. Ara mateix estem escoltant a Inner Circle amb un tema que també porta La La La ja en el mateix títol.
1: Efectivament, es tracta de A La La La Song, un tema original de la banda jamaicana Inner Circle que va versionar el mateix Bob Marley. Inner Circle, cap a finals de 1970, dels 70s, aquella dècada, van arribar a ser més famosos a Jamaica que el mateix Bob Marley. Va ser posteriorment que ell va guanyar més popularitat, però arribava un moment en què ells, diguéssim, el passaven per davant. I ells van ser els autors d'aquest tema que es va publicar l'any 1992 dintre del seu àlbum Bad to the Bone.

0: També Shakira té temes amb La La La, com aquesta cançó que interpreta juntament amb Carlinhos Brown, el títol del qual és precisament La La Brasil 14, i que va ser un dels himnes no oficials del Campionat de Futbol de Brasil del 2014.
1: Amb ell, Shakira es va convertir en la cantant que més temes mundialistes, podríem dir, ha interpretat agrupant-ne tres de successius. Va començar amb Hips Don't Lie pel Mundial d'Alemanya del 2006, l'inefable Waka Waka de Sud-àfrica de 2010 i aquest que estem escoltant, La La La, de Brasil 2014.

0: Com comentàvem a l'inici del programa, els taralejats han acabat sent part significativa de molts temes i fins i tot han arribat a provocar disputes als tribunals.
1: Sí, aviam, la història d'aquest tema que estem escoltant va començar l'any 1953, quan feia la seva primera aparició en pantalla un ratolí menut de dibuixos animats més ràpid de tot Mèxic. Era Speedy González.
0: Sí, va ser basant-se en aquest personatge que en Buddy Kay, l'any 1961, va compondre aquesta cançó que ara escoltem, en la versió que va popularitzar en Pat Boone, i que inclou passatges parlats per Mel Blanc, que és el mateix actor de doblatge que posava la veu al famós ratolí a les pel·lícules dels dibuixos animats.

0: Doncs bé, arribem a l'any 1973 i ens trobem amb Crocodile Rock, d'Elton John, que hem volgut punxar, hem volgut començar-la en el punt en què introdueix el taralejat motiu de la discòrdia.
1: Doncs sí, perquè la similitud és més que evident. Des del nostre punt de vista, ja que coincideixen els acords, el ritme, el falset de la veu i gairebé també amb exactitud la melodia, Els advocats representants d'en Buddy Kay van interposar una denúncia per plagi contra Elton John.
0: I potser devia haver-hi alguna cosa de cert, perquè tot plegat es va acabar resolent amb un acord econòmic, naturalment, entre les parts, cosa que si no hi hagués hagut similituds evidents ja se n'haurien encarregat els representants d'Elton John de no acceptar.

0: The Beatles també van utilitzar el recurs del taral·lejat per finalitzar la cançó Hey Jude, el tema que estem escoltant i que va acabar convertint-se en el single de més llarga durada del grup de Liverpool.
1: Mm-hmm. Si bé és cert que van gravar altres temes encara més llargs, com Revolution 9, inclosa a l'àlbum blanc, i que tenia una durada de 8 minuts 22 segons, de cap d'aquests altres temes se'n va editar mai el single, com sí que es va fer en el cas de Hey Jude, que té una durada en els singles de 7 minuts i 5 segons.

0: El que cal remarcar és que la cançó pròpiament dita acaba als 3 minuts i 7 segons, moment en què comença el taral·lejat que es prolongarà fins al final del tema, gairebé 4 minuts més tard.
1: Vaja.
0: Sí, mira, en altres paraules, és més llarg el taral·lejat que el tema principal.
1: Sí, senyor.

Aquesta és The Look, del duet de pop-rock suec Roxette, que estava format pel guitarrista i cantant Per Gessle i la cantant i pianista Mary Fredriksson.

0: En aquest cas, el Lavalà és curt, és un guarniment dintre de la tornada, podríem dir.
1: Sí.
0: Ara bé, en aquesta cançó, ja al final del tema, trobem un taralejat diferent, més llarg, i que diu na-na-na, en comptes de la-la-la. Aquestes alternatives, què et sembla si en parlem al proper programa?
1: Sí. És bona idea. Deixem-ho per la setmana que ve. Doncs bé, parlant d'ells, Roxette van estar actius des del 1986 fins al 2019, any en què Mary Fredrickson, malauradament, va morir. Van aconseguir nombrosos èxits, entre els quals aquest The Look, que escoltem, o també It Must Have Been Love, que va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman.
0: Estem escoltant ara a Minnie Riperton amb el tema Loving You, una balada amb ocellets de fons i que es va convertir en el seu màxim i gairebé únic èxit.
1: La Minnie Riperton era una cantant de soul coneguda pel seu amplíssim registre vocal que abarcava més de 4 octaves i perquè arribava a les notes més altes fent ús de l'anomenat registre de xiulet, que és aquest que estem a punt d'escoltar.

0: Malauradament, la carrera de Minnie Riperton va ser massa curta degut a la seva prematura mort a l'edat de 31 anys, víctima de les complicacions d'un càncer de mama.
1: Ella es va mantenir activa fins pocs mesos abans de la seva mort i en el seu epitafi hi van inscriure la primera línia de la lletra de la cançó que hem estat escoltant. Loving you is easy because you are beautiful. Estimar-te és fàcil perquè ets preciosa.

0: I si els Beatles tenien un tema amb taral·lejat, els Rolling Stones no podien ser menys. I aquí tenim Take It or Leave It, per confirmar-ho, eh?
1: Mm-hmm. Doncs va aparèixer aquest tema a l'àlbum Aftermath i és una de les seves primeres i poques incursions en l'estil que es va anomenar folk rock. Aquí tenim el taral·lejat.

0: Es tracta d'una composició de Mick Jagger i Keith Richards que van fer inicialment pel grup The Searchers, una banda anglesa de Liverpool que va tenir una certa anomenada a principis dels 60.
1: The Searchers no van tenir gaire èxit amb aquest tema i els Rollings el van gravar gairebé a continuació d'ells amb el resultat que escoltem i que tampoc va representar cap gran èxit.

0: Ja veieu que el fet de començar amb La La La, encara que sigui acompanyat de xaxes i uos i altres coses així, no és només cosa dels grups internacionals. Eh?
1: No ho és. Hem obert el programa amb Maciel, si ho recordeu, i ara escoltem a Los Diablos, amb un dels seus temes més coneguts i tarallejats, i mai més ben dit, perquè bona part de la lletra d'aquest tema és el famós xalalalala, wow, wow, wow.
0: Doncs sí, un rayo de sol, que inicialment es va escriure amb el títol de Fernando.
1: No sabem per què.
0: No tenim ni idea. No sé. Però va acabar convertint-se en la cançó de l'estiu del 1970 i en el major i més recordat èxit d'aquest grup de l'Hospitalet de Llobregat, que es va formar l'any 1968 i que amb un parell d'aturades de 4 o 5 anys cadascuna, encara ara segueixen actius. És que et sembla?

0: I aquí tenim un altre inici amb La La La. Aquesta és la Kylie Minogue amb Can't Get You Out of My Head, que podríem traduir fàcilment com No te'n puc treure del cap.
1: Potser és precisament això el que pretén la Minogue, no? Que no, no ens la puguem treure del cap, la melodia de la seva cançó.
0: Segurament.
1: Mira, i res millor per aconseguir-ho que iniciar-la amb la tornada. I sense una lletra definida, sinó amb el taralejat, des d'un bon principi.
0: Sí, sí, correcte. O sigui, comença amb la tornada i no amb una estrofa on seria habitual. Doncs bé, si aquest era l'objectiu, que no ens la poguéssim treure del cap, hem de reconèixer que el va assolir, ja que aquest tema de l'any 2001 es va situar en el número 1 de les llistes en més de 40 països diferents.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.

0: Una vegada més es demostra que La La La a l'inici del tema és infal·lible. Si no, que ho preguntin als Opus, al grup austríac, que gràcies a aquest One Hit Wonder, perquè fos un altre d'aquells, són coneguts internacionalment i que van convertir aquest tema en un himne que sempre estava present en els seus concerts, que el públic esperava, evidentment, per cantar-lo amb els seus ídols. Noi, és que això dels tarajets tenen això, que són fàcils de seguir.
1: Sí, és veritat. Doncs bé, amics, si avui ens hem centrat en el tarolejat, diguéssim, més clàssic, és a dir, aquest del la-la-la, la setmana que ve en portarem variacions. Ja n'hem apuntat una, na-na-na, doncs bé, la setmana que ve tindrem du-du-dus, na-na-na, xubidus i qualsevol altra cosa similar. Per això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pubillatge infantil perquè estan a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'hereuet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
3: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
1: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, gràcies.
1: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
1: Quants anys tens, Ainhoa?
4: Tinc 12 anys.
1: 12 anys. I també t'has presentat, no?
4: Sí.
1: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
4: Sí.
1: I d'altra banda tenim a l'Andriu Kenneth. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
5: Hola.
1: Andriu, quants anys tens tu?
5: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
1: Molt bé. Doncs tenim a l'Aragüet, Biel Pou, al Fadrinet, Andriu Kenneth, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
3: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Reuet.
1: Molt bé. Anem a preguntar-li també a la Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
4: Pues, bueno, estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
1: I va sortir.
4: Sí.
1: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kenneth. Andriu, com ho recordes tu?
5: Bueno, la meva mare era...
1: Havia estat pubilla, no?
5: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
1: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
5: Sí.
1: De casa. La teva mare va fer el pas, no? En una altra època. Va ser, doncs, pubilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
5: Sí.
1: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida
5: no.
1: Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs, no sé, què era el pubillatge, Kenneth? Tu ho sabies, què eres?
5: No.
1: No. Biel?
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem-ho.
1: I l'Ainhoa?
4: Jo tampoc.
1: No ho sabíeu. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs mira, formeu part del pubillatge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
3: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs mira, formes part d'aquesta gran família.
5: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
1: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts sí. Llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la Dameta?
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
1: O sigui, us pensau, vosaltres, en primer moment pensau, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Brema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensau que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que una per tot Catalunya, no?
5: Sí.
1: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araüet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
3: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, en la seva personalitat i el seu poble.
1: Aviam, la Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pubillatge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
4: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
1: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Perquè tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el viatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
5: Sí.
1: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
5: Moltes.
1: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
3: Totes no, però bastantes sí.
1: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
4: A la banda.
1: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
3: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i... fa 4 anys vaig conèixer la pobilleta d'Andorra i ara encara seguim quedant i la seva germana gran aquest any s'ha presentat a Pubilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
1: És el record que t'emportes per sempre. Mm. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
4: Tant, no sé jo.
1: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
4: No.
1: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que heu anat per molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has visitat?
4: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
1: No te'n recordes?
4: No.
1: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
4: Sí.
1: Heu estat a Sitges?
4: Sí.
1: O sigui, la comarca l'heu fet? Sí?
3: Ah, no, Sitges
4: no.
1: Sitges no?
4: Era de Grans.
1: Ah.
3: Sí.
1: Ah. Heu anat a Vilanova?
4: Sí.
1: Sí. I més lluny que Andorra? Algun altre poble que recordeu?
3: Andorra crec que és el més lluny.
1: És el més lluny?
5: Sí.
1: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que he... Algun altre lloc que heu anat?
3: Després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
1: Ripoll, molt bé.
3: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deia Els Aliantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar... Després també hi havia Calella... Cubelles i alguns pobles més.
1: Uh-huh. Andrew, algun moment especial? Va, has fet molts amics i amigues?
5: Sí.
1: Sí. Com és aquesta relació entre vosaltres també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara? Sí. Potser abans us trobàveu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
5: Aquí a través del pobillatge.
1: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
5: Bueno, ha estat guai.
1: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
3: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli brilli.
1: Amb brilli brilli.
3: Aquest és de la Catalunya Central.
4: Solsona.
3: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicovelles.
1: Sí.
3: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre. Vilassar de Mar.
4: D'Odena.
3: Odena.
1: Podem fer una idea, que dels llocs on heu anat.
3: Cambrils.
1: Moltíssims llocs,
3: Aquest és de Mandresa, Calella.
1: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, no, comencem. Arribes, sigui on sigui,
4: Sí, arribes i, bueno, hi ha llocs on et dan algun regal, i no sé si el Quinet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
1: Demaneu pins? Només arribar ja demaneu pins? Sí.
4: Sí.
1: Sí. Molt bé.
4: I després està l'acte.
1: Sí.
4: I quan acaba, o tornem a pedir pins, o ens anem cap a casa.
1: Molt bé. Aquest acte, com és? Biel, com és aquest acte on participeu?
3: Doncs a l'acte, primer, hi ha com... les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenet i l'Ainhoa van junts. I hem d'entrar. Llavors ens assegem a les caïdes i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors ja després diuen unes paraules... tot el que li ha semblat al pobillatge.
1: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant, deixeu el mandat. I, per tant, tots feu un discurs, tots parlen? cadascun de vosaltres?
3: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
1: És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves, Kenet.
5: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure totes les festes majors que jo no havia vist.
1: La festa major,
5: sí.
1: El Fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
5: Sí.
1: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
3: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar el raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
1: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
4: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
1: involucrada sí, plenament, no?
4: O amb el pubillatge o amb els timbals.
1: Sí.
4: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
1: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat, ell ha dit els castells. Vosaltres esteu alguna altra activitat? No sé si feu...
5: Bastons.
1: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
4: Bueno, els timbals.
1: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que es vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
3: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils, es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser aragüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà aragüet i fadrinet.
1: Ei, Noa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
4: Doncs quan tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... Ja està.
1: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen, tampoc, no?
4: No?
1: T'ajuda, no? El sí. Jurat, també, quan et fa preguntes? Sí. I com ho vas viure, tu?
5: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
1: Val. Per preguntes fàcils, no?
5: Sí.
1: com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de, sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
3: Sí, després també pregunten si fem alguna cosa més de cultura, com ara bé si fas panderos, que estiguis com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
1: Molt bé. Clar, perquè vosaltres si us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
3: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona de... que té ganes de viure coses noves.
1: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
4: doncs,
1: és l'Ainhoa?
4: Jo crec que sóc divertida, extrovertida i curiosa.
1: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
5: Bueno.
1: Com ets? Ets obert?
5: Sí, obert. Sí?
1: Sí. Amb ganes de fer amics?
5: Sí.
1: Podríem definir-nos així? Tímid? O
5: bueno,
1: no?
5: Una mica.
1: Una miqueta.
5: Una miqueta. I res més.
1: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
5: No.
1: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi ha hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar?
3: Bueno,

0: fira. I doncs ens vam pujar doncs, a colxonetes i coses d'aquestes.
1: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
0: Sí,
1: això.
2: sí.
1: Sí?
0: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames de despedida.
1: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen? Que ho diu així.
0: Doncs la majoria de gent del pobillatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
1: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
0: sí.
1: No? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del pobillatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no?, amb altres pobillatges. Igual també us acompanyen,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Tinc entès,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Que hi ha gent que no caduca mai. Vull dir,
2: ja.
1: Que li devia seguir, no?
0: Sí.
1: En el vostre cas, aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets xarauet, vull dir, vas ser fadrinet, no?
0: Sí.
1: Per tant, els càrrecs infantils ja... Diguem, els has fet. Clar, fins que no ets...
0: fins
1: que no teniu 18
0: adult.
1: Anys, no? Potser? O quants anys
0: bueno,
1: pots presentar-te?
0: No me recordo si són potser 16 o 17.
1: 17, no? Potser? Però què penses? Tornaràs a presentar quan, a la categoria adulta?
0: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta. Però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats i jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són 2 anys aquí a Cubelles, si comences amb 19 faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón. Que ho fan molt els
1: ui,
0: adults
1: ui.
0: I coses d'aquestes.
1: Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta perquè ja podeu
0: sí.
1: anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
0: Sí,
1: pares i mares.
0: Sí, sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no? Arreu de Catalunya.
0: Sí.
2: Bueno.
0: Sí. Doncs...
1: És maco, no? També anar amb,
2: sí.
1: amb els pares,
2: sí.
1: no?
2: Sí.
1: Sí, que deu ser intens i deu ser també, és un compromís, no?
0: Sí.
1: Intentar
0: sí.
1: anar a tot arreu, no?
3: La meva
2: sí.
3: mare està farta.
2: La meva.
1: Clar, al final també heu de complir molt, no? Això
0: sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu en tot el bo. No?
2: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit, us han fet regals, no?
0: Sí,
2: en algunes sortides.
1: Sí?
0: Sí, en algunes sortides on estan els seients ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me'n recordo que fa, quan era fadrinet, ara a Draguet no ho han fet, però en una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven... Molt de menjar, ens donaven com un puré de fruites i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no? Perquè dieu, no?
2: Sí.
1: I potser productes típics d'aquell municipi també? Galetes,
2: bueno, sí.
1: oli, no sé
2: sí.
1: si coses així? Productes típics tradicionals?
0: Sí. Sí. O alguna llibreta o alguna... Coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar a la gent que ens escolta, a que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas. Perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més... Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pobillatge es mantingui en el temps, sabent que aquí abans hi havia pobiller i hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures no?, del pobillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé, quin missatge donaríeu vosaltres?
0: Doncs donaríem que és bo sortir... i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa.

0: perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els hi diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu, el missatge a la gent que ens està
0: Doncs
1: mirant ara.
0: jo diria que jo penso que estar tot el dia tancat a casa és com fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia, i el teu viatge és com surts a conèixer gent, a passar-ho bé i I no saps
1: divertit.
0: què passarà.
1: Clar.
0: És com un videojoc, el teu viatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa, allò que convenci.
2: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, si no. Però el viatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
0: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, eh? Animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim. Com ho veus, això?
0: Per edat no puc repetir
1: Ah, val.
0: i m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc encara a l'institut és com em vull llentar més els estudis i ja després per adult ja.
1: Doncs tenim temps,
0: Sí.
1: eh? Perquè també
0: Sí,
1: ens farà
0: sí.
1: falta mantenir aquest relleu, no? De cara al futur. Per tant, doncs la convidem, eh? De cara a pubilla. Quan siguis més gran, puguis optar, no?
0: Sí.
1: No ho descartes.
0: No.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
2: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
2: Bueno, és xulo repetir perquè més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts a que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no? Que us heu emportat moltes coses, sí?
0: Bastantes, sí.
1: Bastantes. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres, perquè hi
0: Sí,
1: haurà aquests
0: sí.
1: discursos, no?
0: Ja.
1: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no? Que és un àlbum amb totes les imatges, no? De les vostres estades, no? I és també un bon regal, no? Un record, no? A portar amb vosaltres. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem del tot.
0: Doncs l'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del poviatge i al final és una activitat que estàs fent.
1: Vinga, Ainhoa, últim missatge.
0: Doncs que us animem a que proveu el viatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
1: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
2: Bueno, pues us animo a que us apunteu al viatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'oficina de turisme on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin doncs, se'ls hi farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins una altra. Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu.

0: vida. I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre. Val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que bueno, que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o algo així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí, sí. hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no?, en referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Mm-hmm.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale? Hi havia pesca, la pesca que era com... Hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven. Per exemple, un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sabré en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun... A vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix. I les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins sí, sí. ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus o així, les associem a la nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se. Això ho vaig veure en un documental ja fa un temps. I vaig parlar amb la persona que el va gravar. Però bueno, fins i tot aquí a Cubelles això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat, arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja, per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs, que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps, a boscos o així. I bueno, que tot això doncs, ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no? Però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no? O sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I bueno, sobretot doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer. Perquè bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i vamos, es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar fa dues setmanes amb el Juan Ignacio Morales. Ell és arqueòleg i investigador del IFES i ha dirigit les excavacions a la cova del Trader, un jaciment que tenim aquí a Cubelles, de diverses etapes de la prehistòria. Bé, Juan Ignacio, no sé si vols presentar-te una mica pels oients.
3: Què tal? Molt bon dia de nou. I gràcies per convidar-me una vegada més. Doncs com vam estar parlant l'altre dia, sóc el Juan Ignacio Morales, ¿vale? Sóc investigador de l'IPES, que és l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i durant els últims anys he dirigit les recerques arqueològiques, de les excavacions i les recerques arqueològiques a la cova del Trader.
2: Mm-hmm. Bé, Juan Ignacio, per ficar una mica de context als i les oients, ens podries dir més o menys què és el jaciment de la cova del Trader i on està situat i més o menys quin ús se'n feia d'aquest jaciment?
3: Sí, bé, de moment, que sapiguem fins ara, la cova del Trader és el jaciment del terme municipal de Cubelles amb una seqüència arqueològica més completa, com a mínim que més temps abasta. La tenim localitzada a la urbanització del Mastrader. I és una petita cova que ens ha proporcionat evidència d'ocupació humana des de fa uns 3-4 mil anys, en les seves etapes més recents, fins a, com a mínim, més de 40 mil anys, en les seves capes més antigues, que vincularíem amb la presència o amb l'ús de la cova per part de poblacions neandertals. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, Juan Ignacio, aquests neandertals, entenc que, pel que vam estar explicant en el programa anterior, són una espècie diferent a l'Homo sapiens. Què implicaria o què implica que s'hagin trobat restes doncs, tan antigues a Cubelles?
3: Doncs és confirmar una mica un patró o una tendència que estem documentant en els últims anys, que hem passat en tot aquest territori del que podríem dir del Penedès marítim, no? Del litoral penedesenc, de no tindre un registre arqueològic de gran antiguitat o de tindre sobretot jaciments d'aquestes èpoques més de la prehistòria recent, en els últims 10-15 anys hem passat a començar a trobar evidències arqueològiques molt més antigues i a començar a reconstruir una mica la història evolutiva tant a nivell biològic com cultural dels humans en aquesta zona del territori. I llavors aquestes restes que hem trobat a la cova del Trader, el que ens permeten és, per una banda, estudiar evidentment aquestes restes en si i obtindre tota la informació i veure com habitaven la cova i com la feien servir, quines activitats hi feien, però sobretot, i el que segurament té un interès més gran o un interès que desborda una mica el propi jaciment, és veure com aquestes poblacions s'estructuraven a nivell territorial. Uh-huh. És a dir, quan parlem de poblacions de caçadors-recolectors, no parlem de poblacions que vivien en un lloc, no? No són els neandertals de la cova del Trader. Aquestes poblacions viuen en un territori, no? I el que hem d'intentar reconstruir els arqueòlegs és com de gran és aquest territori. És a dir, si els neandertals de la cova del Trader són els mateixos neandertals de la Balma de la Grallera de Calafell o de la cova del Gegant de Sitges, no? Uh-huh. Com de gran és el territori d'aquests neandertals i com els gestionaven, com el feien servir. Què vol dir que a la cova del Trader, com parlàvem l'altre dia, tinguem unes ocupacions neandertals que semblen molt esporàdiques, molt puntuals, d'una o dues nits, i que, per exemple, a la Balma de la Grallera tinguem ocupacions que semblen que van ser realitzades per grups més grans i durant molt més de temps, no? Com s'articula aquesta variabilitat que trobem en el registre arqueològic dins de les dinàmiques de mobilitat i de gestió dels recursos de les poblacions humanes, no? Al final, és la doble vessant, no? O les dues perspectives de la nostra feina. Per una banda, el cas concret, no? I en aquest cas és la cova del Tradé i el registre arqueològic de la cova o els neandertals de la cova del Tradé. Però per altra és posar aquesta evidència concreta, aquest cas concret, dins d'un context molt més ample, no? I això sobretot té molt més sentit en el cas dels caçadors-recolectors, no? que viuen o que gestionen territoris molt més amples.
2: Perquè posant en context doncs, la cova del Tradé en aquest territori que ens deies ara entre Calafell i Sitges, què en sabem doncs, de la vida dels neandertals en aquest territori?
3: El que sabem, i això és interessant perquè cada jaciment ens dona un trosset d'informació, no? Una miqueta d'informació diferent. No? Sabem que, per exemple, com a mínim, durant les fases climàtiques fredes, segurament, sabem que són grups que se centren principalment en la caça de cavalls, no? Que és el registre més comú que trobem, tot i que de vegades també cacen cèrvols i en aquest cas a la Grallera, a Calafell, hem trobat restes també de rinoceront, però la seva presa principal sembla que són grups que estan especialitzats en la cacera del cavall, que fabriquen les seves eines principalment en sílex, no? Dins del món dels caçadors-recolectors hi ha molta variabilitat, depenent de les roques que tenen a la seva disposició i sobretot de les roques que tenen a la base en aquests territoris que transiten, doncs els neandertals d'aquesta part de Catalunya, d'aquesta part del litoral, fan servir en un 95% el sílex, que és una de les roques de millor qualitat que trobem. Són sílex que segurament, que sabem que el seu origen està a la serralada prelitoral i que en alguns casos podien anar a captar dins de la seva ruta de mobilitat en aquests indrets de la serralada prelitoral, però que en altres casos segurament recolectaven de forma secundària a les lleres dels rius, no? En aquest cas, possiblement, en el cas de la cova del Tradé, possiblement a la llera del Foix, no? I això, pràcticament, després una altra cosa interessant és que tenim en aquest territori una mica tota la variabilitat conceptual de jaciments atribuïbles als neandertals, no? Perquè tenim, com hem dit, un lloc d'acampament a Calafell, un lloc segurament de bivac, de pernoctació i vinculat possiblement a la cacera, com la cova del Tradé, i després, tot i que el registre està molt malmès per la seva posició i s'ha preservat molt poquet, a la cova del Gegant de Sitges tenim enterraments, bueno, tenim restes humanes, no? Llavors tenim una mica en, no sé què seran, 30-40 quilòmetres de distància, en un mateix context litoral, tenim un reflex de tota la variabilitat d'usos i de tota la variabilitat comportamental d'aquestes poblacions humanes, no? En aquest sentit, doncs, evidentment, la cova del Tradé també és una peça clau per reconstruir tota aquesta variabilitat en el comportament d'aquestes poblacions, especialment en el cas dels neandertals, que ja han desaparegut i que no tenim ni tan sols referents etnogràfics, no? ni societats de comparació per intentar reconstruir d'alguna forma per actualisme el seu comportament.
2: I en aquest sentit, Juan Ignacio, en aquesta ruta que segurament seguien els neandertals, quin paper podrien jugar, per exemple, el riu Foix o la proximitat amb el litoral?
3: És una qüestió molt interessant. Per una banda, els rius, evidentment, són fonts d'aigua i fonts de recursos i generalment acostumem a trobar els jaciments vinculats a rius o a rieres, a cursos d'aigua, no? És a dir, sempre que es diu, sempre que trobes un jaciment, i això es fa servir molt en moltes èpoques de la història, es diu que és un jaciment que està en una posició estratègica, evidentment. No, evidentment, si no hi serien. Ha de ser un lloc que compleixi alguns requisits que ells necessiten per instal·lar-se d'una forma o d'una altra. Però a banda d'això, que seria una mica una qüestió que està darrere de totes les ocupacions humanes de diferents èpoques de la prehistòria, una cosa que ens interessa molt i que estem començant a treballar des de diferents perspectives és com reaccionen o com s'adapten o com evolucionen les poblacions humanes més antigues, en aquest cas les poblacions humanes del Paleolític, com reaccionen als canvis que es produeixen durant les grans oscil·lacions climàtiques que tenim al Plistocè. I són unes oscil·lacions climàtiques que, depenent dels llocs, es manifesten d'una forma o una altra i que en aquests territoris costaners, el que fan és generar una reconfiguració del paisatge molt radical, no? I que a nosaltres ens interessa molt per conèixer com es produeix l'adaptació en aquests canvis, perquè hem de pensar que passem de tindre una configuració del paisatge molt similar a l'actual en els moments càlids o temperats a tindre una configuració del paisatge completament diferent en moments freds, no? On podem trobar la línia de costa tranquil·lament 14-15 quilòmetres més enllà, més cap a l'interior o cap al mar del que la tenim ara. Això genera a nivell de paisatge una reconfiguració brutal, no? Tenim una plana litoral immensa i això alhora comporta una reconfiguració de la distribució dels recursos, no? I els grups humans que habiten el territori en una escala de temps diferent, però s'han d'anar adaptant a aquestes oscil·lacions, no? Veure si durant els moments càlids fan servir recursos marítims o no, o a partir de quin moment fan servir recursos marítims, i en els moments freds quins canvis se produeixen, no? I com influeix aquest fet de passar de ser poblacions litorals, pràcticament, o de ser territoris litorals, a ser territoris prelitorals, no? Com es van adaptant les poblacions humanes en aquestes oscil·lacions climàtiques i ecològiques tan dràstiques.
2: En el programa anterior ho comentàvem, que havíeu trobat eines i diferents artefactes de diferents èpoques. En aquest sentit, i jo crec perquè a vegades la imatge que tenim de tota la prehistòria, que com bé deies tu, és un període que abarca una etapa enorme de la humanitat, ho tenim com tot si fos superhomogeni, i en realitat doncs hi ha canvis molt diversos. A nivell tecnològic, quines diferències es poden trobar entre la indústria lítica més antiga i la d'una etapa de la prehistòria més recent?
3: Depèn. És a dir, la tecnologia, és a dir, la forma que tenim els humans en fabricar les eines que fem servir per fer activitats, és una qüestió que està en contínua evolució, no? I evoluciona en esferes molt diferents, no? Hi ha una evolució, tot i que moltes vegades no es vol parlar en aquest sentit, però hi ha una evolució, diguem-ne, que té un caràcter lineal, en certa forma, que va guanyant complexitat, tot i que de forma molt ramificada, però va guanyant complexitat a mida que progressem, entre cometes, evolutivament, a mida que ens anem tornant cada cop més complexos a nivell cognitiu i a nivell social, doncs la tecnologia també va evolucionant i es va tornant cada cop més complexa. Però després hi ha un altre factor que moltes vegades s'imposa en aquesta mena de linearitat i que el corregeix, que és l'adaptació a l'entorn, no? És a dir, tu pots tindre una tendència tecnològica que després adaptes a l'entorn en què vius. Evidentment no és el mateix viure a la tundra àrtica que a la selva tropical, no? Llavors les necessitats que tindràs d'eines per fer les activitats del teu dia a dia seran diferents, i aquest caràcter local o aquest condicionant local condiciona molt el tipus d'eines que es fan servir i com es fan servir, no? Llavors una mica el nostre paper com a arqueòlegs és intentar, quan trobem els conjunts d'eines i els conjunts tecnològics, intentar interpretar, desfer aquesta agrupació, no? Intentar interpretar quina és la tendència tecnològica evolutiva i quina és l'adaptació local, no? Quines eines corresponen o quins elements de la tecnologia corresponen a cadascun d'aquests dos factors. En aquest sentit, estem en un territori que coneixem bé, amb unes poblacions que en certa forma coneixem també molt bé, que són els neandertals, i llavors estem molt acostumats a estudiar les seves eines de pedra, no? A estudiar la seva tecnologia. Per això l'altre dia vam comentar que quan vam fer el sondeig durant la primera campanya a la zona exterior de la cova, de seguida que van començar a sortir eines de pedra, ja sabíem o intuïem que ens trobàvem davant d'ocupacions neandertals, no? Perquè és un tipus d'eines i una forma de fabricar aquestes eines que coneixem molt bé i que sabem que a Europa, cada cop que apareix, o com a mínim a la península Ibèrica, cada cop que ens trobem davant d'aquesta forma de fabricar les eines, estem davant d'ocupacions neandertals, no? Però això és una forma, això és una qüestió que canvia, evidentment, com t'he dit, a nivell cronològic, evoluciona la forma de fer aquestes eines, com a nivell geogràfic. No? Les adaptacions locals fa que generin eines diferents i perquè tenen necessitats diferents.
2: Uh-huh. I en aquest sentit, ara estàvem parlant de l'evolució humana, i si no m'equivoco, ho vam parlar en el programa anterior, bé, estem parlant de que els neandertals encara van conviure, diguéssim, amb els homo sapiens. Però què és el que jo crec que és important per l'audiència, perquè potser hi ha part que no ho sap. A nivell d'evolució humana, va ser aquesta adaptabilitat de la que parlàvem, a de poder adaptar-se a l'entorn, la que va fer que els homo sapiens doncs poguessin mantindre's, en contrast amb els neandertals?
3: Doncs aquesta és una de les grans preguntes de la prehistòria europea, no? I és un dels temes més, com a mínim, al que més investigadors han dedicat més esforç i més pressupost a treballar, que és el fet de per què desapareixen els neandertals i en aquest procés de desaparició dels neandertals quin paper hi vam tindre nosaltres, els homo sapiens, com a espècie, no? Perquè sabem que els neandertals tenen una història evolutiva llarguíssima, que superen i s'adapten a situacions climàtiques i ecològiques molt diferents, des de fa, com dèiem l'altre dia, fa pràcticament 300.000 anys fins fa 40.000. És una escala de temps enorme, gegantina. Però coincidint amb l'arribada dels homo sapiens, que cada cop es van darrerint una miqueta més, però que podem situar cap al entre fa 42 i 45.000 anys a Europa, veiem un decliu molt important de les poblacions neandertals fins que fa molt poquet temps després desapareixen. No? Uh-huh. Què va passar? No ho sabem. No ho sabem perquè tenim moltes hipòtesis, tenim indicis, però el problema, en aquest cas, o la realitat en aquest cas, és que el temps que va durar aquest procés d'interacció entre espècies, en el que van entrar dues espècies i va sortir només una, per dir-ho d'alguna forma, és a escala geològica, a nivell geològic, molt curt. Vale? Mm. Llavors, generalment, les seqüències sedimentàries que nosaltres estudiem no tenen on es troben els fòssils i on es troben les restes de les ocupacions humanes, no ens proporcionen la resolució temporal suficient per estudiar el detall d'aquesta interacció. Uh-huh. És a dir, estem parlant d'un procés que va durar 2, 3, 4.000 anys. No? Això, que a la nostra escala temporal de les nostres vides és una enormitat de temps, a nivell geològic, a nivell sedimentari, és no res. És un temps molt curt. No? Llavors, intentar veure què va passar durant... quina va ser la complexitat demogràfica d'interaccions entre grups humans durant aquests 2, 3, 4.000 anys, que en un jaciment pot representar menys d'un centímetre de sedimentació, és molt complex, no? Perquè no pots acabar separant. Això es veu molt clarament, per exemple, si veiem una mica com ha anat evolucionant el paradigma, no? Quan el paradigma sobre la desaparició dels neandertals es basava exclusivament, o quasi exclusivament, en les dades arqueològiques, en el registre que trobàvem els arqueòlegs, uh-huh, la imatge i el que s'estudiava als llibres de text de les escoles i el que s'estudiava després a la universitat i el que estava establert una mica com a paradigma era pràcticament que els neandertals i els homo sapiens, si es van veure de lluny, no? Perquè trobàvem, estudiant el registre arqueològic, trobàvem una ruptura. Trobàvem que hi havia registre de neandertals i de cop i volta aquest registre desapareixia i trobàvem registre d'homo sapiens, no? Uh-huh. Que és la transició del paleolític mitjà al paleolític superior. No teníem evidències d'interacció, no teníem evidències de contacte, per tant no teníem arguments per dir que hi havia hagut cap tipus d'interacció entre les dues poblacions. Llavors, l'explicació en aquest sentit era, no sabem per què els neandertals desapareixen i queden els homo sapiens, no? Que és el que ens deia el registre. Quan en aquest procés d'investigació comencem a introduir noves disciplines, que no són ja exclusivament l'arqueologia, i que sobretot venen del camp de les ciències de la vida, de la biologia i sobretot la paleogenètica, és quan comencem a tindre un grau de resolució molt més alt i molt més diferent al que ens ofereixen els sediments que excavem als jaciments. No? Mm-hmm. En aquest sentit, va ser una gran revolució en el seu moment descobrir com a partir del registre genètic de les poblacions humanes, van poder veure que en l'actualitat tots els homo sapiens no africans, que totes les poblacions d'homo sapiens no africanes, tenim un percentatge variable d'entre un 2 i un 4% de genoma neandertal, de gens neandertals, no? Uh-huh. El que ens està dient que en aquest procés invisible per l'arqueologia, a nivell biològic, hi va haver interacció, hi va haver mestissatge, i es van crear poblacions, en certa forma, híbrides, no? Perquè els gens dels neandertals van perdurar, i van passar a les poblacions d'homo sapiens i han perdurat fins a l'actualitat, no? Uh-huh. Llavors és molt curiós en veure en aquest sentit això, com el que és un pràcticament un punt sec, una capsa negra per una disciplina, quan fiques la llinterna d'una altra disciplina et comença a donar un tipus d'informació completament diferent i et fa reescriure la història, no? Clar. Perquè van passar de poblacions que no interactuaven a poblacions que interactuen, i que no tan sols interactuen, sinó que s'hibriden, no? I llavors, dins d'aquest procés, que també veiem molt de lluny i amb poca resolució, podem començar a plantejar escenaris molt, molt diferents, no? Una notícia que ha sortit darrerament, els últims dies, és que s'ha vist que generalment en tots els casos en què hi ha transferència genètica, hibridació entre neandertals i homo sapiens, generalment són femelles neandertals amb mascles d'homo sapiens, no? Amb homes mm-hmm. d'homo sapiens. Que aquest és generalment el patró que la genètica ens dona. Per què no es produeix al revés? I per què no tenim aquesta altra configuració? Doncs és una cosa a estudiar, no? Quin mm-hmm. tipus de... I segurament arribarà un punt en què trobem aquest mateix límit, no? Perquè al final una cosa és l'evidència dura que ens dona la paleogenètica i una altra cosa és la interpretació cultural d'aquest fet.
4: Clar.
3: No? I aquesta interpretació cultural, comportamental, de tradició, del que sigui, que no fossilitza, doncs haurem de trobar una altra via per intentar aproximar-nos a aquest. Mm-hmm.
4: Que interessant. Doncs aleshores també seria fàcil imaginar, doncs, que, per exemple, en punts com la cova del Tradé, doncs en algun moment determinat interactuessin aquests dos primats, no? L'Homo sapiens amb l'Homo de Neandertal en aquest punt intermig de pas, i que bé, en definitiva, també en la cova del Tradé, també a Cubelles, hi hagués aquesta interacció.
3: Sí, sí, sí. De fet, estem en un territori en el que tenim registre, no específicament a la cova del Tradé, però a la resta de jaciments que hem anat comentant, no? Tant per exemple, a la cova Forada de Calafell o a la cova del Gegant de Sitges, uh-huh. que són els dos extrems, tenim registre tant dels últims neandertals, de fa 40.000, 41.000 anys, és a dir, pràcticament els últims neandertals d'Europa els tenim aquí,
4: sí.
3: I també de pràcticament els primers homo sapiens que van arribar, de fa 39.000 o 40.000 anys. És a dir, tenim registre d'ocupació humana d'aquest territori per part de les dues poblacions en un moment temporal pràcticament sincrònic. Uh-huh. No? No seria d'estranyar, evidentment, que aquestes dinàmiques d'interacció, en el sentit que sigui, i d'intercanvi cultural haguessin tingut lloc en aquests jaciments. De fet, a la cova del Tradé no ho tenim en estratigrafia, però sí que tenim en sediments que no estan in situ, que estan remenats fruit de les excavacions antigues, trobem algunes eines que pràcticament al 100% de seguretat corresponen a aquests primers homo sapiens, no? El que passa que no les tenim estratificades. Doncs seria aquest escenari, no? Tenim les dues poblacions, els últims neandertals i els primers homo sapiens en un mateix territori, de veure si ve a la cova del Tradé o ve en un altre jaciment podem veure o trobar aquest registre sedimentari que ens permeti aproximar-nos una miqueta més a com va ser aquesta possible interacció, si és que hi va haver una interacció, no?
4: Uh-huh. D'acord, Juan Ignacio, i per anar acabant, bé, jo estic segur que hi ha part de l'audiència que en escoltar doncs, tot això, que jo penso que és molt interessant, li agradaria trobar més informació o sobre l'IFES o sobre que hem trobat a la cova del Tradé, que bé, anem donat 5 cèntims en un espai així més divulgatiu, però on podrien aconseguir més informació, o per exemple on podrien, no sé si aquests artefactes que s'han trobat estan en algun museu, o on es podrien consultar?
3: De moment els materials arqueològics en si estan en dipòsit a l'IPES perquè estan en procés d'estudi, no? Llavors, una vegada finalitzi aquest procés d'estudi, en teoria és la Generalitat, la que ha de, el Departament de Cultura, la que ha de determinar en quin museu o en quina institució s'han de dipositar. Llavors, en aquest sentit, els materials no es poden consultar públicament de moment. Sí que tenim algunes publicacions, per exemple, algunes que pot trobar tothom perquè estan en accés obert i a més en català, són les que s'han fet a les diferents jornades d'estudiosos del Parc Natural del Foix, vale? Que fan unes jornades d'estudiosos que publica la Diputació de Barcelona, que es pot trobar en obert.
4: Sí.
3: I allí tenim diversos articles. I després, el que sempre intentem fer, i a veure si en aquest sentit, amb la renovació del projecte de recerca i a la que reprenem les excavacions a la cova del Tradé, ho aconseguim estructurar una miqueta amb l'Ajuntament i amb la gent de cultura, és intentar, amb l'excusa de les excavacions, organitzar activitats de transferència a la societat, de divulgació a la societat de la nostra feina i, sobretot, del que fem i del que estem estudiant al seu territori, no? Perquè si no, moltes vegades sembla que som una mica uns paracaidistes que arribem a un lloc, treballem, fem les nostres coses i marxem, no? I en aquest sentit sí que ens agrada sempre fer jornades de portes obertes, fer tallers, fer conferències, fer qualsevol tipus d'activitat que apropi a la gent una mica la realitat de la feina que estem fent amb el seu patrimoni, d'intentar traslladar a un llenguatge més accessible els resultats de les nostres investigacions.

És algú molt important. Bé, Juan Ignacio, ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Bé, moltes gràcies per venir. I per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó El Elegido, de Silvio Rodríguez. I bé, res més. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Crutosta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Rochipiera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Crutosta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escolteu com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
3: El color surt, és una cosa que, no ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa.
2: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
3: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
3: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val?
2: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que evoquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
4: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
2: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
4: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
2: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
4: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'han posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
2: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
4: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
2: Amb aquesta exposició, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó amplia la seva oferta cultural d'estiu i convida la ciutadania a apropar-se a una proposta que posa en valor el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada llibre i el diàleg constant entre literatura i arts gràfiques.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Crutosta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Crutosta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escoltem com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
3: El color surt, és una cosa que, no ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa.
2: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
3: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
3: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val?
2: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que aboquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
4: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
2: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
4: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
2: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
4: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'han posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
2: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
4: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
2: Amb aquesta exposició, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó amplia la seva oferta cultural d'estiu i convida la ciutadania a apropar-se a una proposta que posa en valor el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada llibre i el diàleg constant entre literatura i arts gràfiques.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que a hores d'ara no ho sembli. Amb sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, amb algun nuvolet poc destacable. Sí que a partir de migdia els núvols seran més abundants. Núvols d'evolució, el cel estarà més tapat a la tarda i amb nuvolades que podran deixar algun ruixat dispers i irregular al vespre. En general de curta durada. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 25 o 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 31, amb una humitat alta i encara amb xafogor intensa. Vent feble amb terral a primera hora del matí i marinades de migjorn o de xaloc al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà divendres esperem un temps més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos una miqueta més notables al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà, però demà de dia tornarà a pujar i es mourà entre els 24 o 25 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 32 amb una humitat moderada, això sí, amb menys xafogor. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i de garbir la resta del dia en cops moderats al migdia. Això farà que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. i a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
4: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots treure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
4: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven els micròfons de Ràdio Cubelles.
7: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
8: La rana i la pista són...
7: Els altres de xoc.
8: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
7: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
8: Los cócteles.
7: Hemos conseguido...
8: Mojitos y estas cosas.
7: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Major de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1 que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
8: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1 i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar que per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost. L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
9: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al passeig marítim al costat de l'oficina de turisme.
9: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
2: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
9: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint, bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha, doncs, hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de Bastons ara i 2 de Pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
2: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles.
4: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Cruz Osta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Rochipiera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Cruz Osta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escoltem com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
10: El color surt, és una cosa que, no sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I jo, i m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé, bueno, a veure què passa.
4: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
10: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa amb colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
10: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val?
4: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que aboquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
11: Perquè volien mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
11: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
11: Doncs, això parlant amb Crea Cubelles, que també

0: els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
1: La diada castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona. I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost. A partir de 8:45 de la nit, el poliesportiu municipal es disputarà el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club de Tenis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Petit de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: guarda un lloc especial al meu cor per a la il·lusió.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: guerra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal?

0: Us parla Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que a hores d'ara no ho sembli. Amb sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, amb algun nuvolet poc destacable. Sí que a partir de migdia els núvols seran més abundants, núvols d'evolució, el cel estarà més tapat a la tarda i amb nuvolades que podran deixar algun ruixat dispers i irregular al vespre. En general de curta durada. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 25 o 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 31, amb una humitat alta i encara amb xafogor intensa. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i marinades de migjorn o de xaloc al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà divendres esperem un temps més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos una miqueta més notables al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà, però demà de dia tornarà a pujar i es mourà entre els 24 o 25 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 32 amb una humitat moderada, això sí, amb menys xafogor. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats al migdia. Això farà que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
4: El primer acte de la Festa Major de Cubelles és l'exposició de l'artista Antònia Cruz Osta, autora del cartell d'enguany. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La seva inauguració oficial tindrà lloc precisament aquest dijous 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda. La mostra reuneix una selecció representativa de la trajectòria artística de Cruz Osta, amb retrats de gran format i obres abstractes creades amb acrílic i tècniques mixtes en què el color i la força expressiva són les principals protagonistes. Escoltem com ella mateixa ho explicava en una entrevista a Ràdio Cubelles.
5: El color surt, és una cosa que, no sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé, bueno, a veure què passa.
4: Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
5: Clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta. A mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré doncs, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
5: Val, sí,
2: alguna,
5: sí, sí,
2: no?
5: Sí, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val?
4: Instal·lada a Cubelles des del setembre passat i membre de Crea Cubelles, l'artista és l'autora de la proposta escollida per il·lustrar el cartell oficial de la Festa Major. La pintura recrea alguns dels espais més emblemàtics de Cubelles, com ara el campanar, el nucli antic, el passeig marítim i el club marítim, tot plegat combinat amb elements que aboquen l'ambient festiu. Durant la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, la mateixa artista explica la tècnica utilitzada dels quadres que veurem exposats.
6: La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
7: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
8: La rana i la pista són...
7: Els autos de xoque.
8: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donin impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
7: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
8: Los cócteles.
7: Hemos conseguido.
8: Mojitos y estas cosas.
7: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
6: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
8: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
6: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar que per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències. La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó inaugurarà aquest dijous 6 d'agost l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta cultural que convida els visitants a descobrir el procés creatiu que s'amaga darrere de cada llibre a través de les arts gràfiques i la literatura. La mostra es podrà visitar fins al 28 d'agost i és fruit de la col·laboració entre Libertània Edicions i Crea Cubelles. L'exposició ofereix un recorregut per alguns dels elements que donen identitat a una publicació més enllà del seu contingut literari. La iniciativa també vol reivindicar la feina dels professionals que intervenen en el procés editorial. L'organitzador de la mostra, Joaquim Micó, destaca que darrere de cada llibre hi ha molta feina i no només hi ha la feina de l'autor, sinó també la feina del dissenyador, del grafista i de l'il·lustrador. Escoltem a Joaquim Micó.
2: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
2: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: Joaquim Micó ha explicat també que la tria del material que s'exposarà a la mostra s'ha fet conjuntament amb Crea Cubelles i també ha detallat quin paper juga la novel·la negra en català.
2: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
2: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són nous, no malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: Amb aquesta exposició, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó amplia la seva oferta cultural d'estiu i convida la ciutadania a apropar-se a una proposta que posa en valor el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada llibre i el diàleg constant entre literatura i arts gràfiques.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: El pregoner de la Festa Major 2026 seran Josep Marcilles i Massuet. La comissió del pregó de la Festa Major ha pres la decisió després que, per primer cop, recordem que es fes una crida pública a les associacions per presentar candidats que havien de complir uns requisits. I, evidentment, nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep Marcilles és una de les persones que millor representen la implicació ciutadana i l'estima cap al poble. Al llarg de la seva vida ha participat activament en àmbits de la vida pública diversos, la vida associativa, cultural, esportiva i social del municipi, contribuint de manera constant al desenvolupament i cohesió de la comunitat de Cubelles. La seva trajectòria inclou una etapa política, l'entesa per Cubelles, primer com a regidor i després com a alcalde, però també una implicació en entitats. Durant més de 20 anys ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles o membre de la junta de la Fundació Estapé o soci fundador del Club Tenis Cubelles, entre altres vinculacions. Per aquest motiu, doncs, avui saludem en Josep Marcilles. Gràcies per atendre'ns i benvingut.
11: Molt agraït, moltes gràcies i bon dia.
0: I bé, comencem en primer lloc. Com ha rebut aquesta decisió d'encarregar-li el pregó? Quan li diuen, quina és la primera resposta?
11: Bé, no deixa de ser una sorpresa monumental, perquè tal com et fa la crida a l'Ajuntament, no t'esperes que la notícia principal i que et volen donar en aquells moments és que siguis el pregoner de la Festa Major d'enguany del 2026, sinó que te l'enfoquen des d'un altre vessant. I en aquells moments, quan me l'enfoca l'alcaldessa, realment anem per una via de que hi estàvem treballant durant certs anys amb la Fundació Estapé, i és clar, jo ja anava per un altre camí quan ella em talla i em dona, doncs, la sorpresa de que és per ser el pregoner d'enguany. És evident que és una gran responsabilitat. En aquells moments dius sí, conscient de per què t'agrada i t'honora agafar aquest càrrec, però després dius, mare de Déu, on te'n poso, què haig de fer, m'ho haig de preparar, però bé, amb molta satisfacció i agraït de que pugui desenvolupar aquest any aquest paper de pregoner.
0: Sí que en l'última dècada, no, hi va haver aquesta decisió, no, d'encarregar el pregó, doncs, a persones, això, estretament vinculades, no, amb Cubelles. Per primer cop, doncs, aquesta vegada més s'havia fet, s'havia obert també que les entitats presentessin candidatures. No sé si això també, el fet que hi hagués aquesta obertura i participació, també doncs, ho agraeix, no? Ser l'escollit, havent-hi, doncs, això, no? Aquesta possibilitat més oberta.
11: Sí, és una vessant, crec jo, important, ja que hi poden haver diversos criteris, no? El que busques una persona famosa fora de Cubelles, o anant apurant aquelles persones, n'hi ha en tots els àmbits de la nostra vila, que tenen prous mèrits, o uns més que altres, per descomptat sí, però cal aquells que arriben a la població. I crec bàsic que primer s'apuri totes les possibilitats de triar, diguéssim, pregoners dintre de la nostra vila. I crec que encara n'hi ha uns quants i aniran sorgint, per descomptat, al llarg del temps, aniran sorgint pregoners.
0: Com viu normalment la Festa Major?
11: Bé, a la meva edat hi ha quasi com un clàssic l'ofici de Festa Major. Per descomptat, el Castells de Focs no me'ls perdo mai. És un espectacle que no es pot deixar de veure. Dones un tomb per totes les atraccions, les orquestes, les músiques que hi ha, la cercavila, per descomptat, independentment de que pugui dir que també aprofito per fer fotografies, encara que cada any es puguin anar repetint, però cada any són diferents. Això que quedi ben clar. I altres actes, com hi pot haver, si hi ha un espectacle musical, algunes vegades a teatre o algun acte esportiu, però d'una forma clàssica i amb el gran dinar o el dinar de Festa Major d'un àmbit familiar.
0: Serà amb el pregó la vegada que hi participa, però més directament, o hi havia participat més en la part més, diguéssim, festiva o tradicional de la Festa Major?
11: No, aquesta vegada de forma directa, si bé havia participat com a invitació per alguns pregoners, sí, però aquesta vegada em toca de forma directa i no hi havia participat mai ni amb la seva elecció.
0: I no sé si ha tingut una vinculació amb balls populars o amb algun element festiu en concret, no? Que sigui, no? Entenem que
12: els balls i els elements festius són el tret més diferencial, no?, de la festa major, també.
11: Bé, de forma directa no. Evidentment, quan has estat a l'Ajuntament, sí que t'has implicat de forma indirecta amb la regidoria corresponent, doncs donant la teva opinió, expressant doncs aquelles coses que es poden millorar o es poden fer, però no d'una manera directa amb el que són els baixos populars, la grupa.
12: I què en pensa del format actual de Festa Major? Com el veu?
11: Jo he vist una evolució de la Festa Major dels anys que jo era més jove, de la joventut i posterior, que ha anat evolucionant de forma adaptada als temps actuals i a la forma de vida actual i de la seva gent. Però hi ha uns elements clàssics que es van mantenint i crec que això és l'essència de la Festa Major d'un poble. Castelldefels, des de temps immemorial, jo recordo que sempre hi han estat més o menys esplendorosos, més rics, de més durada, etc etc. Però el Castelldefels no hi pot faltar. Després, la Cercavila, que evidentment en la meva època quasi podríem dir que la Cercavila no era pròpia als seus elements que hi participaven de Cubelles, sinó que no n'hi havia i llavors es anaven a buscar a poblacions veïnes. Era més aviat petita, però ja hi havia Cercavila, ja se celebrava. A mi que ha passat el temps han anat ampliant i ara realment tenim una Cercavila de primera categoria. Després l'ofici de Festa Major i el ball de Festa Major. Independentment de... es feia més abans que ara, possiblement, més activitats esportives. Sortien o es feien més activitats esportives. Ara també se'n fan, en aquest sentit. I ara bé, doncs, els concerts també eren típics abans. Tal vegada n'hi havia algun més, però també és un acte de Festa Major.
12: El ganxo per cridar-lo a l'Ajuntament va ser la Fundació Estapé, abans ho ha comentat, no? Després d'haver estat vinculat a moltes activitats, que també després anirem parlant, últimament s'està centrant en posar al dia aquesta fundació, oi? Com li arriba també aquest paper? De formar part del patronat inicialment? Bé, la seva relació amb la fundació, com li arriba i sí. Quin és el seu paper actual?
11: És molt fàcil perquè l'alcalde és patronat de la Fundació Estapé. Per tant, quan un accedeix al càrrec de l'alcaldia, automàticament ja ets patró de la Fundació Estapé. I així durant uns anys, en representació, diguéssim, de l'Ajuntament de Cubelles, de la Fundació, doncs en vaig formar part. Arriba un moment que s'acaba el període d'estar a l'alcaldia i el que era secretari de la Fundació va morir. Llavors el president de la Fundació era mossèn Joaquim Lluís, em proposa si vull agafar el càrrec de secretari. Bé, són propostes que es fan, però que pràcticament amb la gent que hi havia, bé, però hi vaig accedir voluntàriament a fer-ho, i des d'aquell moment, i això devia ser cap a l'any 2007, 2008, o 8 més que 7, que ja sóc secretari de la Fundació Estapé, fins avui, 2026, que ostento aquest càrrec, juntament amb altres patrons que ja molt més antics han sigut patrons, i voldria mencionar a l'Amàlio Pérez, a Lluís Pineda i altres que ja no hi són, ja han estat també molts anys fent de patró.
12: I què ens pot explicar de la situació actual de la Fundació? La gent sobretot pateix per la casa, no? Suposo que és el que li arriba més, no? A nosaltres a la ràdio també. Què ens pot explicar d'aquesta situació?
11: Bé, no és gens agradable viure una situació d'una fundació que s'hereda per una renúncia d'unes monges que, veient un porvindre, un futur bastant negre, ja el traspassen, el deleguen a la Fundació Estapé. Una fundació que també neix amb molt pocs recursos, si no troba un recolzament de les administracions per tirar endavant el projecte que amb un aspecte social via, diguéssim, delegat, que la seva finalitat fos activitat social. Ho dic d'una manera genèrica, ell encara marcava més l'aspecte de la seva fundació. Té moltes dificultats per tirar endavant, ja he dit, sense trobar a les diverses propostes fetes per obtenir recursos, cap d'elles es va acceptar, fins que ja traspassant amb el temps, havent hagut un lapsus de canvi de junta oficial que la pròpia Generalitat no admet per unes qüestions administratives, que la renúncia que havien fet uns patrons en el seu moment, tota la junta, patrons i junta, doncs torna a recaure sobre aquesta junta que ja havia dimitit i plegat, torna a recaure el pes de tirar endavant la fundació. Amb els mateixos recursos, que eren zero pràcticament. El lloguer que es cobrava de la tèrmica, dels terrenys de la tèrmica, van servir per anar cobrint tota la posada en dia de tots els béns que disposava la fundació. Això s'ho emportava inclús donar d'altres baixes a la Generalitat, etc etc. I tot això s'ho emportava doncs, la gestoria per fer tots aquests tràmits. Actualment hi ha una finestra oberta que en aquests moments, com que està en tramitació, en poder-ho discutir, parlar-ho i trobar un camí que ens pogués portar a terme alguna cosa positiva, no us puc dir res més que hi ha una via d'esperança de poder realitzar això. Però està clar, no hi ha hagut mitjans, diguem-ho d'aquesta manera, no s'han volgut agafar uns elements que potser haguessin permès que la casa torre de la Fundació Estapé, del doctor Estapé, no hagués arribat en aquest estat tan lamentable. Esperem ara que si això sortigués bé, seria una de les primeres vies d'actuació de la Casa Fundació Estapé.
12: En tot cas, si hi ha novetats, en parlarem segur, canviant de qüestió, perquè prèviament ha estat també molts anys sent el coordinador de Càritas a Cubelles, també responsable del Gran Recapte, del Banc dels Aliments a tot el Garraf. En tot aquest període al capdavant doncs, d'aquestes iniciatives socials, sí que hi ha hagut èpoques també molt, molt difícils, no?, entre la societat cubellenca, almenys recordem molts com va afectar la crisi, no?, aquells anys 2009 fins a 2015, més o menys. També com ha viscut tota aquesta etapa al capdavant de Càritas, també en aquells moments més complicats què van poder fer i també doncs, què ens pot explicar de tota aquesta etapa.
11: Sí. A l'acabar l'etapa, diguem-ne, pràcticament de l'Ajuntament, el mossèn, juntament amb la persona, mossèn Joaquim Lluís, juntament amb la persona que cuidava de Càritas, amb la meva vinculació amb l'Església Parroquial de Cubelles, doncs em van proposar la possibilitat d'assumir la responsabilitat de Càritas. Llavors, devien ser l'any 2008-2009, hi havia un senyor que se n'en cuidava, però volien doncs, una altra forma d'actuació o es desitjava una altra forma d'actuació i així es va ser que vaig assumir, juntament amb el grupet de voluntaris que hi havia llavors, tirar endavant la tasca de Càritas. Érem un grup de 5 o 6 voluntaris i a la vegada, en aquells moments, tal vegada estigui parlant de una assistència, una ajuda familiar sobre 15 famílies. Eren uns moments difícils i aquelles 15 famílies al llarg de, diguem, del període 2009 fins al 14-16, van passar de les 10-15 a les 40-45. I a mesura que van passar aquests anys, 2 anys més, vam arribar al límit de 64 famílies. Evidentment, mancaven recursos. Aquests recursos, per part de Càritas, eren poder ajudar aquestes famílies i, sobretot, amb la manca d'elles d'aliments, les necessitats bàsiques que una família necessita per viure. Algunes d'elles tenien recursos, però molt minsos. i els hi faltaven d'altres, com podia ser ajudar amb el lloguer o productes de farmàcia, medicines. Vam ampliar, diguéssim, la petició d'aliments a través del Banc dels Aliments. Era una, diguéssim, una institució ja reconeguda i regulada per la Generalitat i pel Banc dels Aliments, i fruit d'això vam arribar a obtenir aliments per poder oferir una cistella, jo diria, acceptable, bona. Sempre pot ser millor, tot depèn dels recursos. Per això ja en parlarem, faré després un petit esbós del gran recapte per recollir més recursos. Però sí que més o menys veníem a repartir a l'any, en aquesta època d'uns quants anys, de 64 famílies, a part de les esporàdiques que podien passar per la pròpia parròquia, volíem repartir el màxim, i aquest màxim arribava, depèn de l'estructura de les famílies, perquè 64 famílies pot ser una sola persona o 5 o 6. Estic parlant d'un promig. Hi havia de tot una mitjana. Unes 26, 27 tones, 30 tones anuals de menjar. Clar, és una quantitat acceptable, dient que les famílies rebien dos entregues mensuals. Dos entregues mensuals. A part d'aliments bàsics, aquests que fem servir, necessitem la llet, la farina, oli, pasta, etc, etc, repartíem productes per nens infantils, productes de neteja, bé per la neteja personal o de la casa, i també productes congelats, frescos i fruita a través, ja dic, d'un conveni amb la Generalitat. El Banc dels Aliments. Una cosa em va portar associada a l'altra. Com que et vincules amb el Banc dels Aliments perquè fas les peticions, les sol·licituds, etc, etc, estàs en contacte amb el banc, i el senyor que cuidava de la comarca del Garraf, i era un senyor gran, també es volia jubilar sense perdre la vinculació amb el Banc dels Aliments, però volia una altra, una persona que el pogués ajudar i a la vegada assumís la comarca del Garraf. Així es va ser, m'ho va proposar, ho vaig estar mirant, i poder durant 10 anys vaig ser el coordinador de tots aquells establiments que repartien, tipus Càritas o Creu Roja o els voluntaris de Sant Camil, etc., dintre la comarca del Garraf, repartien aliments, doncs era l'enllaç entre ells i el Banc dels Aliments. I durant el gran recapte és el que coordinava tots els establiments d'aquesta comarca, que després part d'aquests aliments els repartíem, es quedava a la comarca del Garraf, proporcionalment en funció de les necessitats que tenien, per descomptat. Perquè hi havia la sort, diguem-ho així, la gent durant aquests dies de recollida donava aliments, participava del que era el gran recapte, i hi havia poblacions que recollien molt més per lo que era la pròpia població. S'intentava una recol·lecta que pogués cobrir 3 mesos. I així es va ser. I part dels aliments, doncs, a altres institucions de la comarca es repartien. Primer, el punt bàsic, Cubelles, Vilanova, Sitges, cada un dels seus establiments, i després els sobrants, els excedents, en funció dels números que es feien, passaven al resto de la comarca per poder-ho repartir i que es quedés aquí. I si hi havia un excedent, s'anava a Barcelona i es feia arribar a altres llocs com a banc d'aliments que era. I també s'ha de dir que recollien moltes tones de menjar en aquestes 4-5 poblacions i el grapat d'establiments que hi havien que participaven del gran recapte.
12: Sí que hi va haver potser un abans i un després amb la pandèmia, i a més també poc després hi va haver aquest canvi de model, no?, per instruccions de la Unió Europea, que de fet era també qui feia uns enviaments, no?, d'aliments, la Unió Europea, que cobria també un terç de l'any, més o menys, oi?
11: Sí, o de vegades va començar tal vegada amb més quantitat, però m'imagino que les necessitats de la Unió Europea, la part que dedicava per aliments, devia minvar, i llavors va anar decreixent les quantitats que rebíem de la Unió Europea, i és quan doncs es van ampliant buscant més recursos, i un d'ells devia ser el gran recapte. Europa també ens va ajudar molt en aquest sentit a poder tenir aliments, i també ens ho havíem muntat de tal manera que poguéssim treure el màxim per beneficiar les nostres famílies.
12: I del canvi de model, però, que ha impulsat doncs, aquests últims anys a la Unió Europea, és a dir, deixar de fer enviaments i optar per aquests models de targeta, no?
11: Jo aquí...
12: En lloc de la donació directa...
11: Aquí jo no hi vaig arribar, però el model que es volia aconseguir, no sé si en aquests moments s'hi ha arribat, no, és una targeta que se'n fes càrrec el propi ajuntament o ho delegués amb una entitat beneficiària de la població que anés controlant, per dir-ho així, aquestes targetes, si bé una condició que expressava i era obligatòria que totes les famílies que havien de rebre o rebien aliments d'aquesta entitat benèfica, Cubelles era Càritas Parroquial l'encarregada de fer-ho, havia de ser aquesta família doncs, verificada, autoritzada pels serveis municipals de la població. Era a través d'una documentació que hi havia i que els serveis doncs, diguéssim, socials de la població tractaven de trobar i llavors les enviaven als serveis diguéssim, d'assistència. Crec que encara això no està desenvolupat totalment, però seria l'ideal una targeta anant establint les quantitats que es poden fer, limitant, controlant, esclar, amb una targeta, si no controles quins tipus d'aliment, de vegades, això passava ja algunes vegades, se'ns en va i se'ns en va de les mans comprant algun altre producte que potser no és tan bàsic, que és l'essència d'aquesta ajuda. No? Però no sé si ha arribat a fons, jo diria que no, però es treballa per aquest camí. Cada família que disposi d'una etiqueta amb un import en funció, evidentment, del número de membres que integren la família.
12: De manera que van directament a l'establiment i trien el que volen, no? En lloc d'una cistella tancada. No?
11: S'ha de regular en quin establiment es fa per controlar-ho, etc etc. Sí que voldria fer una hincapié en un fet. Durant l'època de la pandèmia, que podem dir que va durar uns 2 anys, es va formar aquí un grup de 5-6 voluntaris fixes durant aquests 2 anys, que cada 15 dies, amb les famílies també que hi anaven i seguint aquelles normes famoses, les distàncies, la mascareta, el gel, etc etc, procurant que no estiguessin juntes quan s'esperessin, etc. Durant 2 anys, un grup de 5-6 persones va anar donant ajuda a aquestes famílies. És a dir, elles no van sortir perjudicades indiferentment de que hi hagués algun altre sistema que es poguessin fer arribar a menjar o ajudes a aquestes famílies.
12: Bé, parlem també de la seva etapa política, com a membre de l'Entesa per Cubelles, del que en va ser regidor i després alcalde. Bé, segurament li va tocar doncs, el paper més de liderar l'Entesa en una Cubelles que ja havia canviat molt, no?, en comparació als 80 i 90, no?, on l'Entesa potser havia governat més còmodament. No, i no sé com va viure, no?, també, potser dins de la seva etapa política segurament va viure Cubelles diferents, no?, i fins i tot el mateix partit també com va anar canviant. No?
11: Sí. És evident que he viscut la transició de un grup que guanyava per majoria i una majoria gran. Quan jo vaig entrar l'any 87, la legislatura 87-91, d'11 regidors que érem, 9 se'ls van portar l'Entesa i 2 Convergència. L'any següent també hi va haver majoria, però després hi ha un grup format per gent del poble, amb agrupació de diverses tendències polítiques, però que llavors anava agafant força als grups polítics. Era evident que hi va haver una pujada i després una baixada de lo que era el grup de l'Entesa a l'hora d'uns resultats de les votacions. Què va implicar això? Que des de governar una majoria i que es treballava amb equip, anar minvant aquesta majoria i per anar-se entenent amb els grups que formaven o que havien de formar el govern. I això no va ser fàcil. D'entrada, el primer any no va ser massa complicat, però després, a les altres legislatures, es complicava una miqueta. I la meva raó és de que les tendències dels grups polítics eren doncs, fer callar una mica els grups municipalistes i seguir una miqueta les tendències del grup polític. Quan tots anem a treballar, diem per un municipi, pel bé de la seva gent, i això no es donava. I aquí va ser on jo vaig viure l'última legislatura amb una contextura bastant difícil i que no la desitjo per ningú, viure-la d'aquella manera.
12: Bé, governar en minoria o bé de pactar...
11: Pactant, no... tot i pactant, seria molt difícil dir trobar-me traïcionat. Tot i pactant o tenint un govern de pacte, però hi havia fugues dintre el govern de pacte. Això de vegades te'n dones compte i altres vegades et passa per alt. Però hi ha conseqüències. I això em dolia molt. Però aquí, avui, com a pregoner i com amb aquest motiu d'aquesta entrevista, ja he deixat dit el que més o menys em va representar a mi al final de la temporada i no ve el cas dintre del punt de vista polític.
12: Sí que també va ser una època de creixement molt fort de Cubelles,
11: sí,
12: tant
11: sí,
12: urbanísticament
11: sí, sí.
12: com demogràficament. També no sé si se sent especialment orgullós d'algunes sí, coses que sí, van sí. quedar i si d'altres diu, ostres, potser aquí ens vam equivocar. Vaja, no, hi ha d'haver de tot, no? Suposo...
11: Vam experimentar un creixement doncs, molt gran que fèiem els números a l'hora de donar el cens de cada any i portava un creixement quasi de mitjana entre el 9 i el 10% de creixement anual. Esclar, això va desfassar, podríem dir, la forma d'anar donant servei a la població. Això ens va fer prendre unes decisions, que va ser... Jo estava a Hisenda, però també primer vaig col·laborar en regidoria d'ensenyament, d'esports, i també com Hisenda formàvem part de tot un equip de govern. Ampliar col·legis, anar per l'institut, crear un cap nou, crear la caserna de la policia i l'OPIC, aquest centre social... Joan Roig i Piera, que tenim i per almenys durant molts anys està servint per entitats i per donar servei municipal. Tot això va fer que d'una escola rural que teníem anés creixent en unes escoles ja en una altra època que es van transformar amb el Charles Rivel, ampliant i creant dues escoles més, creant l'Institut de Secundària i un institut que encara el tenim allà, encara no s'ha lograt que li donin forma, i amb un cap, en aquells moments, vam fer uns estudis, els vaig presentar, i anàvem creixent d'aquest 10%, i es va estimar per una població, li corresponia de 15.000, però vam tenir una bona relació amb Sanitat, la Conselleria de Sanitat, i la delegació que hi havia, i els va poder aconseguir fins a una amplitud d'atendre 20.000. Si bé les necessitats mèdiques pot ser que haguessin anat ampliant-se, de moment es va aconseguir i a mica s'ha anat transformant i adaptant-se al seu moment. Juntament amb això, doncs, hi havia la previsió de revisió del Pla General, que en aquests moments encara no s'ha fet, però el 2007 es plantejava ja revisió del Pla General i altres actuacions pròpies d'urbanitzacions, d'anar millorant en aquest aspecte per millorar la gent, la seva forma de viure i també les festes que formava part de la vida del nostre poble, no? Entre elles la Festa Major.
12: I creu que ja hi va haver cap error o cap projecte que potser doncs, no va acabar tirant endavant, no? Recordem, per exemple, el complex mixt esportiu hoteler, no? Que al final no es va poder fer, o es va parlar del port, bueno, avui en dia sabem que serà una platja, no sé si són projectes que creu que potser hi van confiar massa en la seva
11: Aviam,
12: època.
11: El projecte mixt esportiu hoteler estava ben dissenyat, es va treballar molt amb el govern, va costar molt d'elaborar fins a arribar a l'aprovació en ple d'aquest projecte. I semblava que tirava endavant o que podia tirar endavant amb el desig pràcticament de tothom. Va venir la crisi, jo ja no hi era, no sé si s'hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que sí, particularment, però es va adoptar una solució legal, però pràctica. La quantitat que es havia deixat com a penyora es va fer servir, ja que no es pot complir els terminis que estaven fixats amb el plec de condicions. Llavors es van dir, doncs, dissolvem, no pot ser, no compleix, ens quedem amb la penyora, i aquí s'acaba aquest complex mixt hoteler. Crec que per la població era un bon projecte, hagués canviat molt, crec jo, no sols per la població autòctona del poble, els que venen i els que podien venir i el que es preveia fer, i en canvi es va perdre amb un... Aquí tanco, s'acaba la història. El projecte esportiu, que en principi anàvem d'acord amb la Generalitat, després es va haver de tallar perquè la mateixa Generalitat, el tema de ports esportius, es va anar simplificant, tallant, i sí que es havia arribat inclús a presentar un projecte i pràcticament aprovar-lo, però la Generalitat ja, perquè depeníem de la Generalitat, ja també va tancar files amb aquest aspecte i ja no es va tirar endavant en aquest sentit.
12: Bé, no sé si de l'etapa política hi ha res més que vulgui comentar que no li hagi preguntat.
11: En aquests moments es van aconseguir, sobretot, escoles, institut, cap primera necessitat. El problema esportiu va quedar. També un altre punt que es va lograr dintre la legislatura va ser l'aprovació d'aquell famós pont sobre la desembocadura del riu, que ja estava contemplat amb el pla general. Era necessari aquell pont fer-ho, perquè era el cordó umbilical entre una part de població i la nova que naixia per l'altra banda de la Mota de Sant Pere i el complex esportiu. Era necessari, aprovat per ple, per unanimitat de totes les forces polítiques, i quan després, amb la propera legislatura, gràcies a l'esforç d'algun grup polític, però que ja havia quedat aprovat amb la consignació pressupostària corresponent, doncs es va tinguer de fer, però realment ja estava pràcticament fet. Jo diré una cosa. Li donem o es vesteix massa la fotografia final de tirar un projecte endavant. Aquell sentit de tallar la cinta en tota la pompa. Això vol dir que abans hi ha hagut uns grans esforços, poder pel mateix govern o per governs anteriors, de, des del punt de vista de crear el projecte, buscar recursos, aprovar-los de forma provisional, de forma definitiva, modificacions del projecte, llançar la proposta, l'execució, el contracte, etcètera, etcètera, fins a arribar a tallar la cinta. Abans hi ha hagut molt de treball. Tallar la cinta és la part més bonica i potser que agrada als polítics. Jo em passava, la veritat és aquesta. Jo el que volia i el que vam intentar treballar, no sols jo, sinó haig de reconèixer que en alguns moments determinats l'equip de govern que teníem, els regidors que m'acompanyaven, eren gent que tenia una idea de poble i així es va treballar. La cinta era l'últim terme, l'important era el davant. i això no es valora massa.
12: Bé, hem d'anar tancant l'entrevista. Evidentment, doncs, sí que ens queda també doncs, la seva relació, per exemple, amb entitats centenàries com el Cor l'Espiga o l'Aliança, no?
11: Sí, seré,
12: les dues
11: seré
12: entitats històriques, sí, no? de Cubelles.
11: És lamentable que en aquests moments estem vivint l'Aliança no com l'època que jo la vaig viure de petit i després fins a certa edat. El cinema que es feia allà, el ball que es feia allà, les revelles que es feien allà, concursos que es feien allà, fins que va desaparèixer. Vaig ser secretari durant uns anys, juntament amb el president el Pere Gelabert, als anys 70. Per tant, això també em va tocar viure, però un cert moviment, un cert espai de temps bastant bo, sense problemes. L'altra part que volia parlar és del Cor l'Espiga. El Cor l'Espiga formo part d'ell, no com a secretari, sinó com a vicepresident, però som un grup de persones i ens ajudem els uns amb els altres, o sobretot aquells que disposes de més temps o tens uns coneixements per poder-ho fer o disponibilitat, doncs ajudant la secretària en qüestió. Des de l'any 2017, juntament amb la Junta de la Teresa Jubal, hem tirat endavant el Cor l'Espiga. Si bé hem tingut alguns problemes de cantaires per propi de l'edat, en manquen alguns, en venen uns altres, però hem anat mantenint la societat. I un record del que vull manifestar i del que n'estic molt content és d'haver pogut portar a terme, juntament, doncs, diríem, amb la secretària, que vam treballar molt i moltíssim, poder celebrar els 125 anys, que és l'entitat, diguéssim, centenària o més antiga de la nostra vila de Cubelles, que va néixer a l'any 1900. I un dels actes que m'imagino que molts recordaran i quedarà gravat a la memòria és, dintre d'aquests 125 anys, el concert, la celebració, anar al temple, a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on al final de la missa conventual la coral va cantar 3-4 cançons que ens van deixar poder cantar el que ja ha estipulat, i després, aprofitant que els castellers del Foix de Cubelles celebraven també els 5-6 anys, ja reconeixien la colla ja doncs, amb una certa categoria, vam celebrar conjuntament aquests dos aniversaris. I com un acte de la població de Cubelles, imagineu-vos la coral cantant a l'altar major i un cop acabada de cantar, un pilar de 3 o de 4 amb la pinya corresponent i amb el so de la... havia de... De la com es diu? El...
12: Del virulai de...
11: No, de...
12: La gralla.
11: De la gralla.
12: Ah,
11: el so de la gralla amb tota la basílica, amb el pilar i, curiosament, la basílica plena. Allò feia posar els pèls de punta i és el record que tots els que van poder assistir allà, de Cubelles, entre castellers, cantaires i acompanyants, vam ser de l'ordre de 170-180 persones que van acompanyar amb aquest acte. Va ser un acte apoteòsic i que et queda marcat per tota la vida i amb els anals de la història propi de cada entitat i de Montserrat. A més, celebrant Montserrat aquest any el mil·lenari, que formaven part també com a acte del mil·lenari de la població de Cubelles en la representació, per una banda, del Cor l'Espiga i per l'altra banda, dels castellers del Foix.
12: Doncs bé, Josep Marcilles, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Hem fet aquesta extensa entrevista prèvia al pregó. Tothom qui ho vulgui, el dia 13 d'agost, a Can Travé, doncs, podran veure també el pregó, un pregó que també, a més, retransmetrem en directe a Ràdio Cubelles i que també d'aquesta manera quedarà per qui el vulgui recuperar. Moltíssimes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i conversar aquesta estona.
11: Solament en resta agrair la comissió que elegeix el pregoner doncs, d'haver-me escollit, cosa que gairé i quedarà marcada a la meva vida per sempre i a les meus familiars.
12: Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Fins una altra. Aquesta entrevista ja sabeu que la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins la propera.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles

0: tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
1: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
0: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
1: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
0: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
1: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
2: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
3: La rana i la pista són...
2: Els atos de xoque.
3: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
2: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los atos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
3: Los cócteles.
2: Hemos conseguido...
3: Mojitos y estas cosas.
2: y hemos conseguido que vengan los actos de choque, que lo más importante de Cataluña. Los tenemos aquí en la Fiesta Mayor de Cubelles.
1: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
3: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres 2x1 i a rebentar-ho.
1: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 8:15. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
3: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació

0: Com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8, i també el divendres al matí, coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
1: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
0: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
1: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
0: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles. La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
2: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
3: La rana i la pista són...
2: Els altres de xoque.
3: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
2: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
3: Los cócteles.
2: Hemos conseguido.
3: Mojitos y estas cosas.
2: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
0: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 8:15, per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a la una, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7 de la tarda. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
3: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1 i a rebentar-ho.
0: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar que per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'una

Doncs ja tornem a estar aquí des de la maleta de la Guspireta amb la Txell Marcilles, qui us parla. Vinga, som-hi!

Doncs aquí tenim un dels més grans del món del rock and roll, que és el Jerry Lee Lewis, i hem començat a Por Todo Lo Alto, que seria Great Balls of Fire. Què tal, com ha anat la setmana? Tot bé? Doncs aquí, com sempre, ja sabeu, bona música, bon rotllo, i avui ens visita el rock and roll i grans artistes del rock and roll. Doncs res, espero que ho hàgiu passat molt bé la setmana, tot bé, tota la feina, les vostres esbarjos, però que sempre estigueu fidels aquí amb Ràdio Cubelles, amb la maleta a la guspireta, ja ho sabeu. Doncs res, seguim, perquè sempre m'acabo enrotllant, ja ho sabeu, i no tinc non-stop. Seguim amb l'Elvis, que avui tenim, mira, avui precisament, però bueno, dos temes, i un és mogudet, molt guai, que és poc conegut, que és el que us posaré ara, que es diu Come On Everybody, i el de després és més tranquil·let, però ja us diré quina és, que aquella segur que la coneixeu tots, perquè hi ha greatest hits de l'Elvis que els coneix fins i tot l'apuntador. Però aquesta que us porto ara, bueno, sí, sí que és molt coneguda, però pels fans, pels que coneixen el món del rock and roll, però potser per la gent que no coneix tant aquest món no és tan coneguda. Però per això estem, per anar mostrant-vos cançons guais i que no coneixeu, que aquí està la gràcia, cançons conegudes que coneixeu i les que no. Us deixo amb Come On Everybody de l'Elvis Presley.

Doncs molt bé, Come On Everybody, amb instruccions per la gent que sap anglès i pot ballar rock and roll i pot anar seguint el que li diu l'Elvis. Tu, escolta'm, un dia que li fotem cas amb algú. Doncs res, seguim amb un altre dels grans del rock and roll, que es diu el Little Richard. Allà on va triomfar aquest senyor, té molts fans també com a l'Elvis i té grans temazos, temazos. Avui us he portat un tema que es diu Lucille, que també és molt conegut, però bueno, té d'altres que són molt coneguts, que ja ho anireu veient aquí a la maleta, que aniré portant-vos molt bona música, i un d'ells, doncs aquest senyor, no? El Little Richard. Recordem que si voleu saber on te punxem, on anem a les punxades vàries de swing, de rock and roll i això, un dels llocs que quasi sempre estem, cada setmana no podríem dir, però aquest estiu hi hem estat cada setmana, seria La Cantera. A La Cantera d'aquest bar que tenim a Calafell, anant cap a Bellvei, i doncs res, allà estem punxant música, i vam estar tot l'estiu, també vam estar en un festival de Harleys que vam fer antigues, una passada, l'All and Proud, i també doncs amb els dissabtes que fan concerts en directe, i després ho complementem amb les punxades de rock and roll i de swing, i de blues també, pels blueseros també hi ha lloc. Doncs res, ja ho sabeu, apunteu a l'agenda, a La Cantera, mireu l'agenda de la Guspireta a l'Instagram i allà trobareu tot per si voleu anar a escoltar i a ballar bona música. Us deixo amb el Little Richard i Lucille.

0: Doncs el Little Richard ens ha deixat una bona, un bon regust de boca amb la Lucille. Doncs ara una cançó que us posaré que és, no, és una passada, o sigui, amb una jam que podem posar. Aquesta cançó, si estàs al lavabo, estàs allà que no t'enteres, això surts perquè és super, super mogudeta, super bon rotllo. Es diu Bully Bully, ja diràs, ostres, sí, sí, Bully Bully, escolta'm. I els que la toquen es diu Sam de Sham and the Pharaohs. O sigui, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però bueno, no té més explicació aquesta cançó que només que l'escoltem.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Doncs sí, bule bule, i la marxa que ens porten els Sam and the Sham and the Pharaohs, no se l'acaben, no se l'acaben. Doncs res, seguim aquí a la maleta, a la guspireta, qui us parla, la Txell Marcilles, i seguim amb una de les més grans també, que, bueno, aquesta cançó és molt, molt famosa, però sí que és veritat que no va fer molta petjada, perquè en té algunes de bones, però la resta, bueno, va passar una mica així desapercebuda. Que vull dir que les que té són molt conegudes, però no va ser un artista que va fer molta petjada. En fi, és la Nancy Sinatra, la filla del Frank Sinatra, i la cançó es diu "These boots are made for walking". Aquestes botes estan fetes per caminar. Doncs això, agafem les botes que tinguem per casa, ens anem a caminar i escoltar, fem esport, i escoltar aquesta cançó tan guai.

Doncs ens deixa la Nancy Sinatra amb un molt bon regust de boca amb This Boots Are Made For Walking. I ara, doncs, per descansar, que venim de caminar amb les nostres botes tan guais i escoltant aquesta música, i anem a fer una mica de un KitKat, com deien en l'anunci, escoltant una cançó molt bonica que es diu Can't Help Falling In Love, del Elvis Presley, que aquesta sí que segur que la coneixeu.

Doncs l'Elvis ens ha deixat amb aquesta cançó tan bonica i ara posarem una mica de marxa, no sigui cas que ens adormim a los laureles i deixem d'estar per lo que hem d'estar. Aquesta cançó es diu Bumblebee Twist i també, ja et dic, és del món del rockabilly, és antiga, vull dir, no és d'ara, que hi ha grups ara que també fan música rockabilly, no fa falta que ens anem més endarrere, més als anys 50, però aquests precisament no són d'ara, dels 2000, són més antics. Però bueno, és una cançó molt, molt, molt divertida, molt guai, i com que avui portem rock and roll, el programa de la maleta avui va de rock and roll, doncs aquesta és una de les que he triat, perquè també porti molt bon rotllo. Us deixo amb Bumblebee Twist i els que la canten es diu The Ventures.

0: Bumblebee Twist. Veus? Ja ho deia jo. Ells també ho han dit. Bumblebee Twist dels Dementors. Doncs ja hem arribat al final del programa d'avui i arribem amb uns de l'aquí del país, no? Dels que es diuen els Rebeldes, los Rebeldes, perdó, i una cançó que és molt, molt xula, que també agrada molt dins d'aquest món, que es diu Eres especial. Tothom tenim algú especial, o més d'una persona especial, evidentment, i dediquem-li la cançó a aquesta persona especial que tenim, que sempre ens ajuda, que està al costat, i que no falla mai en els moments durs, perquè pels moments durs hi ha gent que fa Déu! I sempre s'ha d'agrair la gent que està al costat quan les coses van mal dades. Quan van bones, les bones coses, la gent sí, sempre s'apunta al carro guanyador. Però quan van mal dades, desapareixen. En fi, ja hem fet una mica de reflexió, no sigui cas que no perdem l'acostum. Us deixo amb Los Rebeldes, Eres especial, i ens escoltem la setmana que ve. Gràcies per escoltar la maleta i a mi, que sóc a vegades una mica plasta. Vinga, us deixo. Salut i rock and roll!
1: Esta és es una canció per una chica muy especial.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que a hores d'ara no ho sembli. Amb sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, amb algun nuvolet poc destacable. Sí que a partir de migdia els núvols seran més abundants. Núvols d'evolució, el cel estarà més tapat a la tarda i amb nuvolades que podran deixar algun ruixat dispers i irregular al vespre. En general de curta durada. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 25 o 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 31, amb una humitat alta i encara amb xafogor intensa. Vent feble amb terral a primera hora del matí i marinades de migjorn o de xaloc al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà divendres esperem un temps més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos una miqueta més notables al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà, però demà de dia tornarà a pujar i es mourà entre els 24 o 25 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 32 amb una humitat moderada, això sí, amb menys xafogor. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats al migdia. Això farà que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat

0: explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
3: La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'Associació de Firaires, que estarà a Cubelles, ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
4: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. el que més agraden.
5: La rona i la pista són...
4: Els altres de xoque.
5: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus pòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
4: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también. Pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros...
5: Els còctels,
4: hemos conseguido...
5: mojitos i aquestes coses.
4: I hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Catalunya. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
3: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que per cada compra d'una fitxa se'n rebrà una altra de gratuïta.
5: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres 2x1 i a rebentar-ho.
3: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com dèiem, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost. L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a 7:00 PM per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a 9:00 PM a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
6: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a 9:00 PM de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així, no? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
3: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8, i també el divendres al matí, coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'Agrupació de Balls Populars al Passeig Marítim, al costat de l'Oficina de Turisme.
6: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
3: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
6: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà tres de bastons ara i dues de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
3: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 8:15 per al centre de Cubelles.
0: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local, que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata B2, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
7: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
0: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluc. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
8: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, d'informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que a banda d'adaptar l'obra també s'encarrega de dirigir-la.
0: I a banda d'aquest divendres també, diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra Portes Tancades a partir de les 10 a la sala sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat. Hi haurà també un espectacle musical dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
9: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participant de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volant l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
3: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
9: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor. Hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
3: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
10: Una furgoneta dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. La davant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
3: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Van no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Van.
11: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. La setmana passada vam iniciar una sèrie de programes parlant de música per fer l'amor. En aquell programa inicial us vam presentar temes d'aquells que ajuden a crear l'atmosfera propícia per acostar-nos al nostre objectiu, i la majoria eren temes romàntics, ballables i alguns amb un alt contingut de sensualitat. Vam deixar pel final algunes cançons una mica més mogudes per evitar que el soufflé es desinflés.
0: I avui seguirem en la mateixa direcció i, a més, intentarem escollir temes que continguin bé a la lletra o en el títol alguna referència que ajudi a deixar clares les nostres intencions.
1: Sí, senyor.

0: Vull estar amb tu, dels Catarres, es va convertir ràpidament en un himne festiu amb un nivell d'èxit comparable al seu primer single, Jennifer.
1: Aquest tema ens ofereix un ritme més viu i el títol és força explícit. Ara bé, potser hem de saber mesurar els graus d'intensitat, que no sigui que ens passem en el sentit contrari. Per tant, potser podríem escollir alternatives menys agosarades, què et sembla?
0: Val. Sí? Doncs a veure què us sembla aquesta proposta.

0: Tornem, doncs, a temes una mica més calmats i que cedeixen protagonisme a les metàfores com aquest «Bailar pegados es bailar», d'en Sergio Dalma.
1: Sí, senyor. Hi ha metàfores de tots els colors al llarg de la lletra d'aquest èxit de 1991, començant pel títol de l'àlbum del qual formava part, «Sintiéndonos la piel».
0: Tot i les metàfores, recordem aquella que diu «Igual que baila el mar con los delfines».
1: Sí,
0: també bonica. Trobem, sí, i també trobem algunes línies que són prou explícites, com allà on fa «Abrazadísimos los dos, sintiéndonos la piel». Això ja comença a ser una mica més clar, que allò dels delfins.
1: Sí, senyor, tens raó.

0: Mira, Xavier, si parlem de metàfores en aquest tema de Grace Jones, Pull Up to the Bumper, en trobem un bon grapat. Ara ens en parlaràs.
1: Doncs mira, la Grace Jones és una cantant jamaicana que va iniciar la seva carrera com a model de prestigioses marques de moda, com Yves Saint Laurent, per exemple, destacant la seva aparença andrògina i les agosarades postes en escena.
0: I va ser, posteriorment, a partir de 1977, que es va iniciar en el món de la música amb una notable presència, sobretot en l'anomenada New Wave.
1: El tema que escoltem, com dèiem abans, està ple de metàfores, totes elles de clar doble sentit sexual. Tant és així que, especialment als Estats Units, nombroses emissores de ràdio inicialment van censurar la cançó.
0: Ja hi som.
1: Però finalment es van veure obligats a emetre-la degut al seu gran èxit comercial.
0: I amics, potser us esteu preguntant quines són aquestes metàfores. Ja el títol, Pull Up to the Bumper, vol dir arriba fins al para-xocs. I es refereix a la situació en què dos cotxes queden el de darrere enganxat al de davant tocant-se pels para-xocs.
1: Està bé la metàfora. Altres parts de la lletra donen a entendre tamanys quan diu vine amb la teva llarga limusina.
0: Ah, carai.
1: I també hi ha referències al lubricant o també al sexe oral.
0: Directament. Sí.

0: Seguim amb temes una mica més animats per allò que dèiem de no abaixar el suflé i al mateix temps que tinguin un puntet a la lletra, com aquest Do You Think I'm Sexy, d'en Rod Stewart.
1: En aquest tema, el cantant escocès, amb la seva característica veu, ens descriu una situació en què una noia veu com un home la desitja i els nervis d'ell que no gosa acostar-s'hi. Sí, és per això que la tornada diu: si vols el meu cos i creus que jo sóc sexy, vinga, va, carinyo, acosta't i digue-ho.
0: Més explícit impossible.
1: I tant.
0: I escolta, més encara, afegeix: si realment em busques i creus que jo sóc sexy, només cal que em toquis. Vinga, va, carinyo, digue-m'ho. Assageu una coreografia mínimament suggerent per acompanyar aquest tema i, amics, tindreu un èxit gairebé assegurat.

0: Una altra alternativa possible és aquest tema del duet britànic de música sintètica Goldfrapp. Aquí escoltem interpretant Hola la la, una cançó amb ritme i lletra insinuants, potenciats per la sensual veu de la cantant del grup, el qual dona nom Alison Goldfrapp.
1: A la lletra, sense gaire ambigüitats, la cantant manifesta que busca tenir sexe sense relació romàntica. El títol és el típic oh la la de l'idioma francès i el repeteix a la tornada dient que el que ella necessita és oh la la. Podríem afegir allò de tu ja m'entens.
0: I tant.

0: Amb el títol d'aquest tema de George Michael no cal entendre gaire, ja que és simplement I want your sex, o sigui, vull el teu sexe.
1: Haguéssim pogut escollir altres cançons d'aquest cantant anglès d'orígens grecs que va morir l'any 2016 a l'edat de 53 anys. Per exemple, Careless Whisper, que és aquella que comença amb un solo de saxi i que, com aquesta, és també molt sensual.
0: Com les anteriors, és una d'aquelles cançons per les quals us podeu preparar una coreografia per impressionar la vostra parella. Ara bé, en aquest cas haureu d'estar una mica en forma, ja que la cançó té una durada de més de 11 minuts.
1: Ah, carai!

0: Doncs amb una donada molt més estàndard tenim aquesta cançó de Bill Withers titulada Use Me, un molt explícit utilitza'm. Els inicis de la carrera de Bill Withers no van ser gaire fàcils i després d'haver servit durant 9 anys a la Marina dels Estats Units va trobar feina de mecànic i mentre treballava va començar a fer gravacions casolanes i a actuar en petits clubs socials fins que va trobar l'èxit amb el tema Ain't No Sunshine, que segur que recordeu.
1: Tot i amb això, no va deixar la feina de mecànic, perquè en aquells moments considerava que la música era un negoci massa voluble. Posteriorment, ja sí que es va dedicar completament a l'espectacle, fins que va morir l'any 2020, quan tenia 81 anys.
0: Però no ens distraiem. Tornem els nostres esforços per crear una atmosfera que deixi clares les nostres intencions, per si aquestes alçades encara no estan prou de clares.

0: I can take you high. En funció de cada situació, ens pot interessar un cantant masculí o femení.
1: Sí, clar.
0: I així cadascú podrà escollir allò que li convingui. Aquí ara, en aquest cas, tenim en Bruce Springsteen dient clarament que està encès, en aquesta cançó que es titula I'm on fire.
1: Sí, senyor. Fixeu-vos que el ritme torna a ser més viu i sensual i, sobretot, la lletra és molt explícita, ja que comença dient directament: ei, nena, ton pare és a casa, on ha ha marxat deixant-te sola? Tinc un mal desig, estic encès. Passarem ara a l'opció femenina.

0: I no es pot dir més clar de com ens ho diu Etta James. I just want to make love to you. O sigui, jo simplement vull fer l'amor amb tu.
1: La cançó havia sigut originalment enregistrada per Muddy Waters i la versió d'Etta James es va fer famosa a Europa per ser la banda sonora d'una campanya publicitària de la marca Coca-Cola que segurament recordeu.
0: Sí, eren aquells anuncis en què un grup de dones es quedaven mirant des de la finestra de l'oficina a un treballador, molt atractiu naturalment,
1: clar,
0: que es treia la samarreta i es bevia un refresc mentre descansava de la feina.
1: Mm-hmm.

0: una altra cantant femenina. Ara és Ana Belén, amb un dels seus èxits més coneguts, Derroche, que amb una sensualitat desbordant ens relata una nit que comença amb el rellotge aturat i el telèfon desconnectat.
1: El títol apareix també a la tornada amb una lletra al mateix temps poètica i explícita. Diu: besos, ternura, que derroche de amor, quanta locura. I una metàfora per fer-nos entendre la intensitat de la situació. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana.

0: I continuem amb cantants femenines. En aquest cas es tracta d'Ariadna Grande, amb un tema més actual, però igualment amb un ritme que convida els moviments sensuals per continuar incrementant la temperatura de la situació.
1: A part del ritme del tema, el títol és prou explícit i no cal saber anglès. Només una mica de matemàtiques.
0: Per què ho dius, això?
1: Doncs perquè el títol d'aquesta cançó és 34 més 35. I a ningú se li escapa el resultat de la suma.
0: No,
1: eh que no?
0: No, gens.
1: Vaja.

0: Arribats al punt de les lletres explícites, aquí tenim la d'aquest tema de Divinyls, situat amb Toco. I Touch Myself, en l'original anglès. Divinyls van ser una banda de rock australiana formada a Sydney al voltant de la cantant Chrissy Amphlett i que van estar en actiu fins a la mort d'ella als 53 anys a causa d'un malaurat càncer de pit.
1: En aquest tema ens tornem a trobar amb un ritme que convida a la sensualitat i una lletra molt explícita que la tornada diu: quan penso en tu, em toco.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per si la tornada no fos prou explícita, una de les estrofes també diu: vull que m'estimis, quan estic deprimida et vull damunt meu.
0: I acabarem, amics, el programa d'avui amb una de les invitacions a fer l'amor més explícites i conegudes. Fixeu-vos.

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? És una pregunta més que explícita, que la trobem a la tornada d'aquesta cançó del trio de funk rock, La Belle. La cançó es titula Lady Marmalade i també la van poder escoltar a la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: La lletra relata l'encontre sexual d'un home amb Lady Marmalade, una prostituta de Nova Orleans, d'aquí que la pregunta que ella fa sigui en francès, donada la influència d'aquest idioma, d'aquesta cultura, en els orígens d'aquella ciutat. Doncs bé, aquí ho deixarem, amics, amb la pregunta sense resposta fins la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi. Bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Què farem avui, què et sembla?
1: Doncs mira, tal com anunciàvem la setmana passada, avui farem un monogràfic d'una única pel·lícula. Es tracta de Forrest Gump, que ella per si sola ja té un excel·lent mostrari musical. Tant és així que algú va dir que la seva no és la banda sonora d'un film, sinó la banda sonora de l'Amèrica del segle XX.
0: La banda sonora conté, segons alguns autors, 42 i segons altres 44 cançons anteriors a la pel·lícula, més una peça instrumental composta expressament pel film i que és la que sona amb els títols de crèdit i que serà l'única que no posarem per ser fidels al nostre propòsit amb aquesta sèrie, que és el d'escoltar només temes compostos anteriorment a la pel·lícula en la qual apareixen.
2: You

0: Com que totes són prou bones i en volem escoltar el màxim possible, anirem avançant més o menys en l'ordre d'aparició a la pel·lícula. I en algunes comentarem l'escena en la que apareixen.
1: Naturalment, si a més hi ha qualsevol altra cosa a destacar, podeu tenir per segur que ho farem.
0: Doncs en aquest cas el que estem fent és escoltar Hound Dog, d'Elvis Presley.
1: Sí, senyor. Aquest tema il·lustra l'escena en què Forrest balla mentre Elvis, que té una habitació llogada a la mare de Forrest, quan aquest era un criu, està tocant la guitarra. El cantant li entusiasma la forma de ballar de Forrest amb els ferros ortopèdics a les cames posats i, posteriorment, la família veu a la tele com el cantant imita

0: I en segon lloc tenim Blowing in the Wind, la cançó de Bob Dylan, que a la pel·lícula apareix en la versió que en va fer la Joan Baez.
1: Sí, probablement el director de la pel·lícula, en Robert Zemeckis, va escollir la versió de Joan Baez perquè més endavant tornaria a utilitzar un altre tema del mateix Dylan.
0: Aquesta cançó correspon a l'escena en què Forrest i Bubba parlen de la guerra mentre estan asseguts a la vora del riu. En Bubba és l'amic de Forrest en qui fa el servei militar i que acaba morint a la guerra del Vietnam.

0: Ara escoltem a Creedence Clearwater Revival cantant Fortunate Son, mentre Forrest i els seus companys són enviats a la guerra del Vietnam.
1: Creedence Clearwater Revival, en aquesta cançó, van dirigir les seves crítiques contra el fet que mentre que els nois de famílies treballadores o de classe mitjana eren reclutats obligatòriament per anar al Vietnam, altres, que són

0: poden ser fills de polítics, milionaris o poderosos, eren més afortunats i no els reclutaven.
1: D'aquí va néixer la cançó Fortunate Son, fill afortunat, que sembla que es va inspirar en la relació entre Julie Nixon, filla del president Richard Nixon, i David Eisenhower, net del president Dwight Eisenhower, i que no va ser reclutat, afortunat ell.

0: Al llarg de la pel·lícula, Forrest es va trobant en diverses ocasions amb la Jenny, la seva amiga de la infantesa i també el seu amor platònic. A l'escena en què els dos ballen a la discoteca, la cançó que sona és Can't Help Myself, del grup The Four Tops.
1: Aquest era un dels grups de la Motown que va tenir força èxit al llarg de la dècada dels 50 i inicis dels 60. La majoria dels seus èxits els van escriure el trio de compositors de capçalera de la productora.
0: I aquests eren els dos germans Holland i en Lamo Dozier, coneguts com a Holland Dozier Holland. Entre les seves composicions hi trobem Reach Out, I'll Be There, o aquesta que ara estem escoltant, Can't Help Myself.

0: Ara ens situem a l'escena en què Forrest i Bubba arriben a la base militar per unir-se a l'exèrcit mentre està sonant la cançó Respect, d'Aretha Franklin.
1: Bé, de fet, Respect era una cançó d'Otis Redding,
0: sí,
1: qui la va publicar l'any 1965, però que es va convertir en un èxit internacional gràcies a la versió que en va fer 2 anys més tard l'Aretha Franklin.

0: Bob Dylan va ser anomenat el rei del folk i ara l'escoltem amb Rainy Day Woman, que és la cançó que sonava a l'escena en què Forrest és a casa de Lyndon B. Johnson, el president, per rebre una medalla.
1: I en aquella escena en què Forrest li comenta al president que la guerra va ser ferit a l'anatge, i davant la sorpresa de tothom, es va baixar els pantalons i li va ensenyar la ferida a Johnson.
0: Fixa't-hi.

0: El tema que estem escoltant ara és Sloop John B, interpretat per The Beach Boys, i sona la primera vegada que Forrest i Bubba es troben amb el tinent Dan, qui els diu textualment que intentin no fer res estúpid, com, per exemple, deixar que els matin.
1: La lletra de la cançó repeteix en nombroses ocasions I wanna go home, o sigui, me'n vull anar a casa, que és la darrera cosa que diu en Bubba abans de morir a causa de les ferides rebudes. Potser va ser un petit spoiler voluntari per part del director, això.
0: Potser sí.

0: I arribem ara a l'escena en què Forrest i Bubba parlen sobre la possibilitat de fer negocis amb les gambes.
1: I aquest és un somni que comparteixen, i no és d'estranyar que la cançó escollida per acompanyar aquesta conversa fos California Dreaming, o sigui, somni californià, que estem escoltant interpretada per The Mamas and the Papas.

0: Quan la lletra d'una cançó parla de gent manifestant-se en pancartes, això la fa la més adequada per acompanyar una escena com la que Forrest protagonitza quan veu uns manifestants protestant a Washington, D.C.
1: Si, a més a més, qui l'interpreta és el grup de rock Buffalo Springfield, la fa idònia, ja que ells van ser un dels representants de la cançó protesta amb cançons com aquesta, What It's Worth, que escoltem i en un estil musical que va donar lloc al country rock i a l'anomenat també southern rock.
0: Exactament. De les seves files, de les files de Buffalo Springfield, en va sortir posteriorment a la seva dissolució la també mítica formació que hem esmentat abans, Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ara escoltem What the World Needs Now is Love, que sona a l'escena en què Forrest està esperant a la Jenny a l'aeroport.
1: Està interpretada per la seva autora, Jackie DeShannon, de qui és un dels èxits més destacats, juntament amb l'original d'aquella altra peça que segur que també recordeu, Bette Davis Eyes, que posteriorment va versionar i popularitzar Kim Carnes.

0: The Doors són els que escoltem ara interpretant Break on Through, mentre Forrest i altres soldats són a la selva. No serà aquesta l'única vegada que s'escolta The Doors en la pel·lícula, i ja us ho recordarem quan arribi el moment. Ah,
1: exactament. Ara, aquesta que escoltem, la cançó, té un títol complet que és Break on Through to the Other Side. Va ser el primer single de la banda que posteriorment seria inclòs en el seu primer àlbum que portava el nom del grup, The Doors.
0: Si bé inicialment no va tenir gaire èxit, més endavant es va acabar convertint en un dels temes clàssics i més coneguts de la banda.

0: Fa uns dies, quan parlàvem de la pel·lícula El graduat, vam comentar que un dels temes més coneguts d'aquell film, Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, havia sigut compost expressament per aquella pel·lícula i que aquesta era la raó per la qual no l'escoltaríem en aquell programa.
1: Però clar, si va ser compost per El graduat, vol dir que quan va aparèixer Forrest Gump era una cançó anterior. I és per això que avui sí que l'escoltem. Cosa que, per altra banda, és un plaer, perquè ens agrada molt i és molt bona.
0: Sí, senyor. Tens tota la raó. Doncs bé, aquest tema sona mentre Forrest Gump és entrevistat per Dick Cavett, un famós presentador de l'època que en el film fa d'ell mateix, fa un cameo, que n'hi diuen, oi? Entrevistant al mateix temps a Forrest i a John Lennon. A la pel·lícula això s'aconsegueix superposant la gravació d'una entrevista real que el mateix Dick Cavett havia fet molts anys abans a John Lennon i posant a sobre l'imatge de Forrest Gump.
1: El contingut de l'entrevista es fa girar al voltant del record que Forrest té de la Xina i quan comenta que allà són comunistes i no van mai a l'església. Llavors Lennon comenta: no tenen possessions, tampoc hi ha religió. I quan el presentador diu: és difícil d'imaginar, Lennon li respon: no és difícil si ho intentes. Que segur que sabeu que són frases de la lletra del famosíssim Imagine, de John Lennon.
0: Carai!

0: En aquest cas, som a l'escena que mostra un acte en protesta contra la guerra del Vietnam que es fa a Washington davant del monument d'Abraham Lincoln i en el qual Forrest participa involuntàriament.
1: I la cançó que sona al llarg de l'escena és Volunteers, del grup Jefferson Airplane, format a San Francisco l'any 1965 i un dels grups més influents del panorama de la contracultura i el rock psicodèlic.
0: En aquest cas, Forrest fa un parlament des de la tribuna de l'acte de protesta i quan al final el presentador diu el seu nom, d'entre el públic surt la Jenny i tots dos es retroben i s'abracen dintre de l'aigua del llac entre els aplaudiments dels milers d'assistents.

0: continuació escoltarem tres cançons que sonen seguides i en una mateixa seqüència narrativa. En primer lloc, la que escoltem, Let's Get Together, del grup de Young Boys, que és un grup de rock psicodèlic que va aconseguir convertir aquesta cançó en un himne de pau i amor entre el moviment hippie de l'època.
1: La seqüència en què sona aquesta cançó és just després del retrobament de Jenny i Forrest mentre passegen i parlen durant tot

0: Al llarg de la conversa, la Jenny li explica a Forrest els viatges que ha fet durant el temps que ha estat separats. I un dels llocs que diu que ha visitat és San Francisco. Moment en el que sona, naturalment,
1: clar,
0: és aquest tema de Scott McKenzie, el conegudíssim San Francisco.

0: Al matí següent d'aquesta escena, la Jenny torna a separar-se d'en Forrest i agafa un bus per marxar de Washington. Ja un cop dalt de l'autobús, quan aquest engega, ella pica el vidre de la finestra del darrere per cridar-li l'atenció a en Forrest i acomiadar-se d'ell, fins que finalment ell es gira al sentir-la.
1: I mentre això passa, s'escolta la cançó Turn, Turn, Turn, o sigui, Tomba, Tomba, Tomba, interpretada per The Byrds. Una vegada més, la lletra de la cançó il·lustra perfectament el curs de l'acció.
0: Sí, senyor.

0: Mentre Forrest està en un campament hippie, escoltem Aquarius, del grup The Fifth Dimension, que va ser un dels grups nascuts en mitjans de la dècada dels 60 a la zona de Califòrnia.
1: Aquarius va ser un dels seus èxits més comercials, la lletra del qual celebra la pau, l'harmonia, l'enteniment, l'amor, tots ells tòpics clàssics de la cultura hippie.

0: Mentre Forrest va per un carrer de Nova York empenyent la cadira de rodes del tinent Dan i travessa un carrer entre els típics taxis grocs, podem escoltar de fons Everybody's Talking, interpretada per Harry Nilsson.
1: Aquesta és una altra d'aquestes cançons que semblen tenir un atractiu especial, perquè també apareix a Cowboy de mitjanit i a mitja dotzena més de pel·lícules encara.

0: De Joy to the World, del grup Three Dog Night, ja en vam parlar fa dos programes exactament, perquè també repeteix banda sonora. En aquell cas era la banda sonora de Reencuentro, i a Forrest Gump és la que sona mentre ell corre per tot el país.
1: O sigui que és una més, doncs, dels temes múltiplement utilitzats.
0: Sí, senyor.

0: Acabarem amb Stoned Love, de The Supremes. Fins aquí, amb aquesta, hem escoltat 20 cançons, però n'haurien sigut més del doble si haguéssim escoltat totes les que en un moment o altre sonen al llarg de la pel·lícula, encara que només sigui uns moments.
1: Entre totes elles, el grup que més vegades apareix és The Doors. Ho fa en 5 ocasions, mentre que la resta tenen aparicions úniques.

0: de Supremes, doncs, us deixem fins la setmana que ve, en què continuarem amb pel·lícules dramàtiques i d'acció.
1: Mentrestant, porteu-vos bé.
0: Cuideu-vos, amics.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pubillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'arauet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
3: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
1: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, gràcies.
1: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
1: Quants anys tens, Ainhoa?
4: Tinc 12 anys.
1: 12 anys. I també t'has presentat, no?
4: Sí.
1: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
4: Sí.
1: I d'altra banda tenim a l'Andriu Kennet. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal? Andriu, quants anys tens tu?
5: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
1: Molt bé. Doncs tenim a l'Araguet, Biel Pou, a l'Alfadrinet, Andriu Kennet, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
3: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles, amb una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Rauet.
1: Molt bé. Anem a preguntar-li també a l'Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
4: Pues, bueno, estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
1: I va sortir.
4: Sí.
1: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kennet. Andriu, com ho recordes tu?
5: Bueno, la meva mare era...
1: Havia estat pubilla, no?
5: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
1: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
5: Sí.
1: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. Va ser, doncs, pubilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
5: Sí.
1: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida
5: no.
1: Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs, no sé, què era el pubillatge, Kennet? Tu ho sabies, què eres?
5: No.
1: No. Biel?
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem.
1: L'Ainhoa.
4: Jo tampoc.
1: No ho sabíeu. No. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs, mira, formeu part del pubillatge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
3: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs, mira, formes part d'aquesta gran família.
5: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
1: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la de Meta?
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàs amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
1: O sigui, us pensàveu, vosaltres, en el primer moment pensàveu, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Brema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensàveu que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que heu anat per tot Catalunya, no?
5: Sí.
1: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araüet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
3: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, en la seva personalitat i el seu poble.
1: Aviam, l'Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pubillatge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
4: Doncs... pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
1: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Perquè tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el pubillatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
5: Sí.
1: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
5: Moltes.
1: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
3: Totes no... però bastant sí.
1: I l'Ainhoa, què? On les penges, tu?
4: A la banda.
1: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
3: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i fa 4 anys vaig conèixer la pobilleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran aquest anys s'ha presentat a Pubilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
1: És el record que t'emportes per sempre. Mm. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
4: Tant, no sé jo.
1: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
4: No.
1: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que heu anat per molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has visitat?
4: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
1: No te'n recordes?
4: No.
1: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
4: Sí.
1: Heu estat a Sitges?
4: Sí.
1: O sigui, la comarca l'heu fet, sí?
3: Ah, no, Sitges no.
1: Sitges no?
4: Era de Grans.
1: Ah.
3: Sí.
1: No. Heu anat a Vilanova?
4: Sí.
1: Sí. I més lluny que Andorra? Algun altre poble que recordeu?
3: Andorra crec que és el més lluny.
1: És el més lluny?
5: Sí.
1: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que... algun altre lloc que heu anat?
3: Després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
1: Ripoll, molt bé.
3: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deien els Liantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar... Després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
1: Uh-huh. Andrew, algun moment especial, va. Has fet molts amics i amigues?
5: Sí.
1: Sí? Com és aquesta relació entre vosaltres, també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara? Sí. Potser abans us trobàveu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
5: Aquí a través del pobillatge.
1: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
5: Bueno, ha estat guai.
1: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
3: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli-brilli.
1: Amb brilli-brilli.
3: Aquest és de la Catalunya Central.
4: Solsona.
3: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicovelles.
1: Sí.
3: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre, Vilassar de Mar.
4: D'Odena.
3: Odena.
1: Es podem fer una idea, que dels llocs on heu anat.
3: Cambrils.
1: Moltíssims llocs, eh?
3: Aquest és de Mandresa, Calella...
1: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, no, comencem. Arribes, sigui on sigui, eh?
4: Sí, arribes i, bueno, hi ha llocs on et dan algun regal, i no sé si el Quinet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
1: Demaneu pins? Només arribar ja demaneu pins? Sí.
4: Sí.
1: Sí. Molt bé.
4: I després està l'acte.
1: Sí.
4: I quan acaba, o tornem a pedir pins, o ens anem cap a casa.
1: Molt bé. Aquest acte, com és, Biel? Com és aquest acte on participeu?
3: Doncs a l'acte, primer, hi ha com... les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenneth i l'Ainhoa van junts. I hem d'entrar. Llavors ens assegem a les caïdes i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors després diuen unes paraules tot el que li ha semblat al pobillatge.
1: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant, deixeu el mandat. I, per tant, tots feu un discurs, tots parlen, cadascun de vosaltres?
3: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
1: És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves. Kenet?
5: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure tot les festes majors que jo no havia vist.
1: La festa major,
5: sí.
1: El Fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
5: Sí.
1: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
3: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
1: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
4: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
1: involucrada allà. Plenament, sí. No?
4: O amb el pubillatge o amb els timbals.
1: Sí.
4: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
1: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat, ell ha dit els castells. Vosaltres esteu a alguna altra activitat? No sé si feu...
5: Bastons.
1: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
4: Bueno, els timbals.
1: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves, de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que es vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
3: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, perquè t'agradarien ser aragüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà aragüet i fadrinet.
1: Ainhoa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
4: Doncs quan tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
1: Ja està.
4: Ja està.
1: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen tampoc, no? T'ajuda, no? El sí. Jurat també, quan et fa preguntes? Sí. I com ho vas viure tu?
5: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que era tan difícil fer.
1: Val. Per preguntes fàcils, no?
5: Sí.
1: Com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de, sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
3: Sí, també pregunten si fem algú més de cultura, com ara bé si fas panderos, que estic com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
1: Molt bé. Clar, perquè vosaltres si us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
3: Jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona de... que té ganes de viure coses noves.
1: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
4: doncs,
1: és l'Ainhoa?
4: Jo crec que sóc diva. extrovertida i curiosa.
1: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
2: Bueno.
1: Com ets? Ets obert?
2: Sí, obert.
1: Sí? Sí. Amb ganes de fer amics?
2: Sí.
1: Podríem definir-nos així? Tímid? O
2: bueno,
1: no?
2: Bueno, una mica.
1: Una miqueta.
2: Una miqueta. I... res més.
1: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
2: No.
1: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi ha hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar...
3: Bueno, depèn de quines sorties, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines, em vesteixo allà.
1: No sempre porteu el vestit, eh?
3: No.
1: Us agrada portar els vestits?
2: Bueno, dona una mica de calor.
1: Fa calor.
3: A l'estiu dona bastanta calor, a l'hivern...

0: Estàs ben tapadet i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
1: Una capa, val, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
2: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Bill i jo vam anar a la fèria.
1: A la fira, eh?
0: Ah, sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar doncs, a colchonetes i coses d'aquestes.
1: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
2: Sí,
1: això.
2: sí.
1: Sí?
0: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
1: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen? Que ho diu així.
0: Doncs la majoria de gent del pubillatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
1: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
0: Sí.
1: no? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del pubillatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no? Amb altres pubillatges. Igual també us
0: Sí,
1: acompanyen,
0: sí,
1: no? Tinc
0: sí,
1: entès,
0: sí.
1: no? Que hi ha gent que no caduca mai. Vull dir
0: Ja.
1: que li devia seguir, no?
0: Sí.
1: En el vostre cas, aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets xarauet, vull dir, va ser fadrinet, no?
0: Sí.
1: Per tant, els càrrecs infantils ja,
0: Els he
1: diguem,
0: fet
1: els
0: tots.
1: has fet. Clar, fins que no ets,
0: Fins
1: fins
0: que
1: que
0: no
1: no teniu
0: sigui
1: 18 anys,
0: adult.
1: no? Potser? O quants anys pots
0: Bueno, no me
1: presentar-te?
0: recordo si són potser 16 o 17,
1: 17, no?
0: no me
1: Potser?
0: recordo.
1: Però què penses? Tornaràs a presentar quan a la categoria adulta?
0: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta, però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats i jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són 2 anys aquí a Cubelles, si comences amb 19, faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón, que ho fan molt
1: Ui,
0: els
1: ui,
0: adults
1: ui.
0: i coses d'aquestes.
1: Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta perquè ja podeu
0: Sí.
1: anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
0: Sí,
1: Pares i
0: sí,
1: mares.
0: sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no? Arreu de Catalunya.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno.
1: És maco, no? També anar amb
0: Sí.
1: els pares,
0: Sí.
1: no? Sí, que deu ser intens i deu ser també, és un compromís, no?
0: Sí.
1: Intentar
0: Sí.
1: anar a tot arreu, no?
2: La meva
0: Sí.
2: mare està farta. La
1: Clar,
0: meva.
1: al final també heu de complir molt, no? Això
0: Sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
0: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit, us han fet regals, no?
0: Sí,
1: Sí.
0: en algunes sortides.
1: Sí?
0: Sí, en algunes sortides on estan els seients ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me'n recordo que quan era fadrinet, ara el Rauet no ho han fet, però a una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar, ens donaven com un puré de fruites, i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no? Perquè dieu, no? I potser
0: Sí.
1: productes típics d'aquell municipi, també.
0: Bueno,
1: Galetes, oli, no sé si
0: sí.
1: coses així. Productes
0: A
1: típics
0: vegades, sí.
1: tradicionals.
0: O alguna llibreta. O alguna... Coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
0: Sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar, la gent que ens escolta, que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas, perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual, doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més. Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps, sabent que aquí abans hi havia pubiller i hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé, quin missatge donaríeu vosaltres?
0: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa, perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu el missatge
2: doncs,
1: a la gent que ens estan mirant ara.
2: Jo diria que jo penso que estar tot el dia tancat a casa és com... fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia. I el pubillatge és com... surts a conèixer gent, a passar-ho bé i...
0: i no divertit. Saps què passarà.
2: Clar. És com un videojoc, el pubillatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa allò que convenci.
3: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, si no. Però el pubillatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
0: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, eh? Animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim, com ho veus això?
2: Per edat no puc repetir.
1: Ah, val.
2: I m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc que entrar a l'institut, és com... és molt lenta més els estudis i ja després per adult ja...
1: Doncs tenim temps, sí. Perquè sí. També ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, doncs la convidem, de cara a pubilla. Quan siguis més gran, puguis optar, no?
2: Sí.
1: No ho descartes.
2: No.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
3: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
3: Bueno, és xulo repetir perquè més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no?
2: Sí.
1: Que us heu emportat moltes coses. Sí?
2: Bastantes.
1: Bastantes. Sí. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge cubellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres,
3: sí,
1: perquè hi haurà aquests discursos, no?
3: Ja.
1: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no?, que és un àlbum amb totes les imatges, no?, de les vostres estades, no? I és també un bon regal, no?, un record, no?, a portar amb vosaltres. Uh-huh. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem
0: doncs,
1: del tot.
0: L'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del pubillatge i al final és una activitat que estàs fent.
1: Vinga, i no, últim missatge.
2: Doncs que us animem a que proveu el pubillatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
1: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
3: Bueno, pues us animo a que us apunteu al pubillatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'Oficina de Turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona, els explicaran

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Molt bé, estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè, a més, tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix. Doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja?

0: Per començar, Salines de Cubelles.
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el Delta de l'Ebre. Jo ja no les vaig conèixer, però sí que me n'han parlat, això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi han gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el Delta de l'Ebre, i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver... El que és curiós, que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana. No era per part de cap entitat ni res, sinó eren diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat. No sé si algú ha anat a les salines del Delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí a prop, a part del Delta de l'Ebre. I bueno, doncs, si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubella seria força, força diferent. Però...
0: Perquè les salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho
1: Sí,
0: tal com era, no?
1: perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural. Aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? Que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que bueno, que estava explotat fins que funcionava. Després, ara no ho sé per quins motius ho va es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu, això.
0: Es podia imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les, per produir la sal, no? On t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'extreia la sal. Però després, entre aquest mosaic, no? Entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit. Hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar, o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció, i perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo, perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció. Ara únicament es troba a la zona del Delta de l'Ebre, però el que us volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que són... que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat a closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no?, en referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això és bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant, o quines coses encara es conserven. Per exemple, un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun... A vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma, i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb borró, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines, es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus o així, les associem a nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, això ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies, això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat, arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja, per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs, que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això doncs, ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I, bueno, sobretot, doncs, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. I, més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, podem, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot ens ho hauríem d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però, clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no?, que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no?, que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havien, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havien, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informats, informades de les coses que, que es fan i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar fa dues setmanes amb el Juan Ignacio Morales. Ell és arqueòleg i investigador del IFES i ha dirigit les excavacions a la cova del Trader, un jaciment que tenim aquí a Cubelles de diverses etapes de la prehistòria. Bé, Juan Ignacio, no sé si vols presentar-te una mica pels oients.
3: Què tal? Molt bon dia de nou. I gràcies per convidar-me una vegada més. Doncs com vam estar parlant l'altre dia, sóc el Juan Ignacio Morales, ¿vale? Sóc investigador de l'IPES, que és l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social, i durant els últims anys he dirigit les recerques arqueològiques, de les excavacions i les recerques arqueològiques a la Cova del Trader.
2: Bé, Juan Ignacio, per ficar una mica de context als i les oients, ens podries dir més o menys què és el jaciment de la Cova del Trader i on està situat i més o menys quin ús se'n feia d'aquest jaciment?
3: Sí, bé, de moment, que sapiguem fins ara, la Cova del Trader és el jaciment del terme municipal de Cubelles amb una seqüència arqueològica més completa, com a mínim que més temps abasta. La tenim localitzada a la urbanització del Mastrader. I és una petita cova que ens ha proporcionat evidència d'ocupació humana des de fa uns 3-4 mil anys, en les seves etapes més recents, fins a, com a mínim, més de 40 mil anys, en les seves capes més antigues, que vincularíem amb la presència o amb l'ús de la cova per part de poblacions neandertals.
2: I en aquest sentit, Juan Ignacio, aquests neandertals, entenc que el que vam estar explicant en el programa anterior, són una espècie diferent a l'Homo sapiens. Què implicaria o què implica que s'hagin trobat restes doncs, tan antigues a Cubelles?
3: Doncs és confirmar una mica un patró o una tendència que estem documentant en els últims anys, que hem passat en tot aquest territori del que podríem dir del Penedès Marítim, no? Del litoral penedesenc, de no tindre un registre arqueològic de gran antiguitat o de tindre sobretot jaciments d'aquestes èpoques més de la prehistòria recent, en els últims 10-15 anys hem passat a començar a trobar evidències arqueològiques molt més antigues i a començar a reconstruir una mica la història evolutiva tant a nivell biològic com cultural dels humans en aquesta zona del territori. I llavors aquestes restes que hem trobat a la Cova del Trader el que ens permeten és, per una banda, estudiar evidentment aquestes restes en si i obtindre tota la informació i veure com habitaven la cova i com la feien servir i quines activitats hi feien, però sobretot, i el que segurament té un interès més gran o un interès que desborda una mica el propi jaciment, és veure com aquestes poblacions s'estructuraven a nivell territorial. És a dir, quan parlem de poblacions de caçadors-recolectors no parlem de poblacions que vivien en un lloc, no? No són els neandertals de la Cova del Trader. Aquestes poblacions viuen en un territori, no? I el que hem d'intentar reconstruir els arqueòlegs és com de gran és aquest territori. És a dir, si els neandertals de la Cova del Trader són els mateixos neandertals de la Balma de la Grallera de Calafell o de la Cova del Gegant de Sitges, no? Com de gran és el territori d'aquests neandertals i com els gestionaven, com el feien servir. Què vol dir que a la Cova del Trader, com parlàvem l'altre dia, tinguem unes ocupacions neandertals que semblen molt esporàdiques, molt puntuals, d'una o dues nits, i que, per exemple, a la Balma de la Grallera tinguem ocupacions que semblen que van ser realitzades per grups més grans i durant molt més de temps, no? Com s'articula aquesta variabilitat que trobem en el registre arqueològic dins de les dinàmiques de mobilitat i de gestió dels recursos de les poblacions humanes, no? Al final, és la doble vessant, no? O les dues perspectives de la nostra feina. Per una banda, el cas concret, no? I en aquest cas és la cova del Tradé i el registre arqueològic de la cova o els neandertals de la cova del Tradé. Però per altra és posar aquesta evidència concreta, aquest cas concret, dins d'un context molt més ample, no? I això sobretot té molt més sentit en el cas dels caçadors-recolectors, no? que viuen o que gestionen territoris molt més amples.
2: Perquè posant en context doncs, la cova del Tradé en aquest territori que ens deies ara entre Calafell i Sitges, què en sabem doncs, de la vida dels neandertals en aquest territori?
3: El que sabem, i això és interessant perquè cada jaciment ens dona un trosset d'informació, no? Una miqueta d'informació diferent. No? Sabem que, per exemple, com a mínim, durant les fases climàtiques fredes, segurament, sabem que són grups que se centren principalment en la caça de cavalls, no? Que és el registre més comú que trobem, tot i que de vegades també cacen cèrvols i en aquest cas a la Grallera, a Calafell, hem trobat restes també de rinoceront, però la seva presa principal, o sigui, sembla que són grups que estan especialitzats en la cacera del cavall, que fabriquen les seves eines principalment en sílex, no? Dins del món dels caçadors-recolectors hi ha molta variabilitat, depenent de les roques que tenen a la seva disposició i sobretot de les roques que tenen a la base en aquests territoris que transiten, doncs els neandertals d'aquesta part de Catalunya, d'aquesta part del litoral, fan servir en un 95% el sílex, que és una de les roques de millor qualitat que trobem. Són sílex que segurament, que sabem que el seu origen està a la serralada prelitoral i que en alguns casos podien anar a captar dins de la seva ruta de mobilitat en aquests indrets de la serralada prelitoral, però que en altres casos segurament recol·lectaven de forma secundària a les lleres dels rius, no? En aquest cas, possiblement, en el cas de la cova del Tradé, possiblement a la llera del Foix, no? I això, pràcticament, després una altra cosa interessant és que tenim en aquest territori una mica tota la variabilitat conceptual de jaciments atribuïbles als neandertals, no? Perquè tenim, com hem dit, un lloc d'acampament a Calafell, un lloc segurament de bivac, de pernoctació i vinculat possiblement a la cacera, com la cova del Tradé, i després, tot i que el registre està molt malmès per la seva posició i s'ha preservat molt poquet, a la cova del Gegant de Sitges tenim enterraments, bueno, tenim restes humanes, no? Llavors tenim una mica en, no sé què seran, 30-40 quilòmetres de distància, en un mateix context litoral, tenim un reflex de tota la variabilitat d'usos i de tota la variabilitat comportamental d'aquestes poblacions humanes, no? En aquest sentit, doncs, evidentment, la cova del Tradé també és una peça clau per reconstruir tota aquesta variabilitat en el comportament d'aquestes poblacions, especialment en el cas dels neandertals, que ja han desaparegut i que no tenim ni tan sols referents etnogràfics, no? ni societats de comparació per intentar reconstruir d'alguna forma per actualisme el seu comportament.
2: I en aquest sentit, Juan Ignacio, en aquesta ruta que segurament seguien els neandertals, quin paper podrien jugar, per exemple, el riu Foix o la proximitat amb el litoral?
3: És una qüestió molt interessant. Per una banda, els rius, evidentment, són fonts d'aigua i fonts de recursos i generalment acostumem a trobar els jaciments vinculats a rius o a rieres, a cursos d'aigua, no? És a dir, sempre que es diu, sempre que trobes un jaciment, i això es fa servir molt en moltes èpoques de la història, es diu que és un jaciment que està en una posició estratègica, evidentment. No, evidentment, si no hi serien. Ha de ser un lloc que compleixi alguns requisits que ells necessiten per instal·lar-se d'una forma o d'una altra. Però a banda d'això, que seria una mica una qüestió que està darrere de totes les ocupacions humanes de diferents èpoques de la prehistòria, una cosa que ens interessa molt i que estem començant a treballar des de diferents perspectives és com reaccionen o com s'adapten o com evolucionen les poblacions humanes més antigues, en aquest cas les poblacions humanes del Paleolític, com reaccionen als canvis que es produeixen durant les grans oscil·lacions climàtiques que tenim al Plistocè. I són unes oscil·lacions climàtiques que, depenent dels llocs, es manifesten d'una forma o una altra i que en aquests territoris costaners, el que fan és generar una reconfiguració del paisatge molt radical, no? I que a nosaltres ens interessa molt per conèixer com es produeix l'adaptació en aquests canvis, perquè hem de pensar que passem de tindre una configuració del paisatge molt similar a l'actual en els moments càlids o temperats a tindre una configuració del paisatge completament diferent en moments freds, no? On podem trobar la línia de costa tranquil·lament 14-15 quilòmetres més enllà, més cap a l'interior o cap al mar del que la tenim ara. Això genera a nivell de paisatge una reconfiguració brutal, no? Tenim una plana litoral immensa i això alhora comporta una reconfiguració de la distribució dels recursos, no? I els grups humans que habiten el territori en una escala de temps diferent, però s'han d'anar adaptant a aquestes oscil·lacions, no? Veure si durant els moments càlids fan servir recursos marítims o no, o a partir de quin moment fan servir recursos marítims, i en els moments freds quins canvis se produeixen, no? I com influeix aquest fet de passar de ser poblacions litorals, pràcticament, o de ser territoris litorals a ser territoris prelitorals, no? Com es van adaptant les poblacions humanes en aquestes oscil·lacions climàtiques i ecològiques tan dràstiques.
2: En el programa anterior ho comentàvem, que havíeu trobat eines i diferents artefactes de diferents èpoques. En aquest sentit, i jo crec perquè a vegades la imatge que tenim de tota la prehistòria, que com bé deies tu, és un període que abarca una etapa enorme de la humanitat, ho tenim com tot si fos superhomogeni, i en realitat doncs hi ha canvis molt diversos. A nivell tecnològic, quines diferències es poden trobar entre la indústria lítica més antiga i la d'una etapa de la prehistòria més recent?
3: Depèn. És a dir, la tecnologia, és a dir, la forma que tenim els humans en fabricar les eines que fem servir per fer activitats, és una qüestió que està en contínua evolució, no? I evoluciona en esferes molt diferents, no? Hi ha una evolució, tot i que moltes vegades no es vol parlar en aquest sentit, però hi ha una evolució, diguem-ne, que té un caràcter lineal, en certa forma, que va guanyant complexitat, tot i que de forma molt ramificada, però va guanyant complexitat a mida que progressem, entre cometes, evolutivament, a mida que ens anem tornant cada cop més complexos a nivell cognitiu i a nivell social, doncs la tecnologia també va evolucionant i es va tornant cada cop més complexa. Però després hi ha un altre factor que moltes vegades s'imposa en aquesta mena de linearitat i que el corregeix, que és l'adaptació a l'entorn, no? És a dir, tu pots tindre una tendència tecnològica que després adaptes a l'entorn en què vius. Evidentment no és el mateix viure a la tundra àrtica que a la selva tropical, no? Llavors les necessitats que tindràs d'eines per fer les activitats del teu dia a dia seran diferents, i aquest caràcter local o aquest condicionant local condiciona molt el tipus d'eines que es fan servir i com es fan servir, no? Llavors, una mica el nostre paper com a arqueòlegs és intentar, quan trobem els conjunts d'eines i els conjunts tecnològics, intentar interpretar, desfer aquesta agrupació, no? Intentar interpretar quina és la tendència tecnològica evolutiva i quina és l'adaptació local, no? Quines eines corresponen o quins elements de la tecnologia corresponen a cadascun d'aquests dos factors. En aquest sentit, estem en un territori que coneixem bé, amb unes poblacions que en certa forma coneixem també molt bé, que són els neandertals, i llavors estem molt acostumats a estudiar les seves eines de pedra, no? A estudiar la seva tecnologia. Per això l'altre dia vam comentar que quan vam fer el sondeig durant la primera campanya a la zona exterior de la cova, de seguida que van començar a sortir eines de pedra, ja sabíem o intuïem que ens trobàvem davant d'ocupacions neandertals, no? Perquè és un tipus d'eines i una forma de fabricar aquestes eines que coneixem molt bé i que sabem que a Europa, cada cop que apareix, o com a mínim a la península Ibèrica, cada cop que ens trobem davant d'aquesta forma de fabricar les eines, estem davant d'ocupacions neandertals, no? Però això és una forma, això és una qüestió que canvia, evidentment, com t'he dit, tant a nivell cronològic, evoluciona la forma de fer aquestes eines, com a nivell geogràfic. No? Les adaptacions locals fa que generin eines diferents i perquè tenen necessitats diferents.
2: Uh-huh. I en aquest sentit, ara estàvem parlant de l'evolució humana, i si no m'equivoco, ho vam parlar en el programa anterior, bé, estem parlant de que els neandertals encara van conviure, diguéssim, amb els homo sapiens. Però què és el que jo crec que és important per l'audiència, perquè potser hi ha part que no ho sap? A nivell d'evolució humana, va ser aquesta adaptabilitat de la que parlàvem, a de poder adaptar-se a l'entorn, la que va fer que els homo sapiens doncs, poguessin mantindre's en contrast amb els neandertals?
3: Doncs aquesta és una de les grans preguntes de la prehistòria europea, no? I és un dels temes més, com a mínim, al que més investigadors han dedicat més esforç i més pressupost a treballar, que és el fet de per què desapareixen els neandertals i en aquest procés de desaparició dels neandertals quin paper hi vam tindre nosaltres, els homo sapiens, com a espècie, no? Perquè sabem que els neandertals tenen una història evolutiva llarguíssima, que superen i s'adapten a situacions climàtiques i ecològiques molt diferents, des de fa, com dèiem l'altre dia, fa pràcticament 300.000 anys fins fa 40.000. És una escala de temps enorme, gegantina. Però coincidint amb l'arribada dels homo sapiens, que cada cop es van darrerint una miqueta més, però que podem situar cap al entre fa 42 i 45.000 anys a Europa, veiem un decliu molt important de les poblacions neandertals fins que fa molt poquet temps després desapareixen. No? Uh-huh. Què va passar? No ho sabem. No ho sabem perquè tenim moltes hipòtesis, tenim indicis, però el problema, en aquest cas, o la realitat en aquest cas, és que el temps que va durar aquest procés d'interacció entre espècies, en el que van entrar dues espècies i va sortir només una, per dir-ho d'alguna forma, és a escala geològica, a nivell geològic, molt curt. Vale? Llavors, generalment, les seqüències sedimentàries que nosaltres estudiem no tenen on es troben els fòssils i on es troben les restes de les ocupacions humanes, no ens proporcionen la resolució temporal suficient per estudiar el detall d'aquesta interacció. Uh-huh. És a dir, estem parlant d'un procés que va durar 2, 3, 4.000 anys. No? Això que a la nostra escala temporal de les nostres vides és una enormitat de temps, a nivell geològic, a nivell sedimentari, és no res, és un temps molt curt. No? Llavors, intentar veure què va passar durant, quina va ser la complexitat demogràfica d'interaccions entre grups humans durant aquests 2, 3, 4.000 anys, que en un jaciment pot representar menys d'un centímetre de sedimentació, és molt complex, no? Perquè no pots acabar separant. Això es veu molt clarament, per exemple, si veiem una mica com ha anat evolucionant el paradigma, no? Quan el paradigma sobre la desaparició dels neandertals es basava exclusivament, o quasi exclusivament, en les dades arqueològiques, en el registre que trobàvem els arqueòlegs, uh-huh, la imatge i el que s'estudiava als llibres de text de les escoles i el que s'estudiava després a la universitat i el que estava establert una mica com a paradigma era pràcticament que els neandertals i els homo sapiens, si es van veure de lluny, no? Perquè trobàvem, estudiant el registre arqueològic, trobàvem una ruptura. Trobàvem que hi havia registre de neandertals i de cop i volta aquest registre desapareixia i trobàvem registre d'homo sapiens, no? Uh-huh. Que és la transició del paleolític mitjà al paleolític superior. No teníem evidències d'interacció, no teníem evidències de contacte, per tant no teníem arguments per dir que hi havia hagut cap tipus d'interacció entre les dues poblacions. Llavors, l'explicació en aquest sentit era, no sabem per què, els neandertals desapareixen i queden els homo sapiens, no? Que és el que ens deia el registre. Quan en aquest procés d'investigació comencem a introduir noves disciplines, que no són ja no exclusivament l'arqueologia, i que sobretot venen del camp de les ciències de la vida, de la biologia i sobretot la paleogenètica, és quan comencem a tindre un grau de resolució molt més alt i molt més diferent al que ens ofereixen els sediments que excavem als jaciments. No? Mm-hmm. En aquest sentit, va ser una gran revolució en el seu moment descobrir com a partir del del registre genètic de les poblacions humanes, vam poder veure que en l'actualitat tots els homo sapiens no africans, que totes les poblacions d'homo sapiens no africanes, tenim un percentatge variable d'entre un 2 i un 4% de genoma neandertal, de gens neandertals, no? Uh-huh. El que ens està dient que en aquest procés invisible per l'arqueologia, a nivell biològic, hi va haver interacció, hi va haver mestissatge, i es van crear poblacions, en certa forma, híbrides, no? Perquè els gens dels neandertals van perdurar, i van passar a les poblacions d'homo sapiens i han perdurat fins a l'actualitat, no? Uh-huh. Llavors és molt curiós en veure en aquest sentit això, com el que és un pràcticament un punt sec, una capsa negra per una disciplina, quan fiques la llinterna d'una altra disciplina et comença a donar un tipus d'informació completament diferent i et fa reescriure la història, no? Clar. Perquè van passar de poblacions que no interactuaven a poblacions que interactuen, i que no tan sols interactuen, sinó que s'hibriden. No? I llavors, dins d'aquest procés, que també veiem molt de lluny i amb poca resolució, podem començar a plantejar escenaris molt, molt diferents. No? Una notícia que ha sortit darrerament, els últims dies, és que s'ha vist que generalment en tots els casos en què hi ha transferència genètica, hibridació entre neandertals i homo sapiens, generalment són femelles neandertals amb mascles d'homo sapiens, no? Amb homes uh-huh. d'homo sapiens. Que aquest és generalment el patró que la genètica ens dona. Per què no es produeix al revés? I per què no tenim aquesta altra configuració? Doncs és una cosa a estudiar, no? Quin uh-huh. tipus de... I segurament arribarà un punt en què trobem aquest mateix límit, no? Perquè al final una cosa és l'evidència dura que ens dona la paleogenètica i una altra cosa és la interpretació cultural d'aquest fet.
2: Clar.
3: No? I aquesta interpretació cultural, comportamental, de tradició, del que sigui, que no fossilitza, doncs haurem de trobar una altra via per intentar aproximar-nos a aquest. Uh-huh.
2: Que interessant. Doncs aleshores també seria fàcil imaginar, doncs, que, per exemple, en punts com la cova del Trader, doncs en algun moment determinat interactuessin aquests dos primats, no? L'Homo sapiens amb l'Homo de Neandertal en aquest punt intermig de pas. I que bé, en definitiva, també en la cova del Trevi, també a Cubelles, hi hagués aquesta interacció.
3: Sí, sí, sí. De fet, estem en un territori en el que tenim registre, no específicament a la cova del Trevi, però a la resta de jaciments que hem anat comentant, no? Tant a la, per exemple, a la cova Forada de Calafell o a la cova del Gegant de Sitges, uh-huh. que són els dos extrems, tenim registre tant dels últims neandertals, de fa 40.000, 41.000 anys, és a dir, pràcticament els últims neandertals d'Europa els tenim aquí,
2: sí.
3: i també de pràcticament els primers homo sapiens que van arribar, de fa 39.000 o 40.000 anys. És a dir, tenim registre d'ocupació humana d'aquest territori per part de les dues poblacions en un moment temporal pràcticament sincrònic. Uh-huh. No? No seria d'estranyar, evidentment, que aquestes dinàmiques d'interacció en el sentit que sigui, i d'intercanvi cultural, haguessin tingut lloc en aquests jaciments. De fet, a la cova del Tradé no ho tenim en estratigrafia, però sí que tenim en sediments que no estan in situ, que estan remenats fruit de les excavacions antigues, trobem algunes eines que pràcticament al 100% de seguretat corresponen a aquests primers homo sapiens, no? El que passa que no les tenim estratificades. Doncs seria aquest escenari, no? Tenim a les dues poblacions, els últims neandertals i els primers homo sapiens en un mateix territori, de veure si ve a la cova del Trade o ve en un altre jaciment podem veure o trobar aquest registre sedimentari que ens permeti aproximar-nos una miqueta més a com va ser aquesta possible interacció, si és que hi va haver una interacció, no?
2: Uh-huh. D'acord, Juan Ignacio, i per anar acabant, bé, jo estic segur que hi ha part de l'audiència que han escoltat, doncs, tot això, que jo penso que és molt interessant. Li agradaria trobar més informació o sobre l'IFES o sobre el que hem trobat a la cova del Trader, que bé, n'hem donat 5 cèntims en un espai així més divulgatiu, però on podrien aconseguir més informació, o per exemple on podrien, no sé si aquests artefactes que s'han trobat estan en algun museu, o on es podrien consultar?
3: De moment els materials arqueològics en si estan en en dipòsit a l'IPES perquè estan en procés d'estudi, no? Uh-huh. Llavors, una vegada finalitzi aquest procés d'estudi, en teoria és la Generalitat, la que ha de, el Departament de Cultura, la que ha de determinar en quin museu, en quina institució s'han de dipositar. Llavors, en aquest sentit, els materials no es poden consultar públicament de moment. Sí que tenim algunes publicacions, per exemple, algunes que pot trobar tothom perquè estan en accés obert i a més en català, són les que s'han fet a les diferents jornades d'estudiosos del Parc Natural del Foix, vale? Que fan unes jornades d'estudiosos que publica la Diputació de Barcelona i que es pot trobar en obert.
2: Sí.
3: I allí tenim diversos articles. I després, el que sempre intentem fer, i a veure si en aquest sentit, amb la renovació del projecte de recerca i a la que reprenem les excavacions a la cova del Tradé, ho aconseguim estructurar una miqueta amb l'Ajuntament i amb la gent de cultura, és intentar, amb l'excusa de les excavacions, organitzar activitats de transferència a la societat, de divulgació a la societat de la nostra feina i, sobretot, del que fem i del que estem estudiant al seu territori, no? Perquè si no, moltes vegades sembla que som una mica uns paracaidistes, que arribem a un lloc, treballem, fem les nostres coses i marxem, no? I en aquest sentit sí que ens agrada sempre fer jornades de portes obertes, fer tallers, fer conferències, fer qualsevol tipus d'activitat que apropi a la gent una mica la realitat de la feina que estem fent amb el seu patrimoni, d'intentar traslladar a un llenguatge més accessible els resultats de les nostres investigacions i, sobretot, més enllà d'això, que també és intentar posar en valor a nivell patrimonial el que cada poble té al seu territori, no? En aquest sentit, la cova del Tradé és un jaciment molt interessant, que és molt accessible, que es pot visitar, que no és delicat des d'un punt de vista patrimonial i que es podria, no dic musealitzar, però sí que es podria senyalitzar, es podria fer accessible i es podria fer molt més, com a mínim molt més visible dins del que és el relat cultural, en aquest cas, de Cubelles.
2: Clar que sí, des de Cubelles en la Història fem doncs, una crida tot aquest tipus d'activitats i que es promocioni el patrimoni de Cubelles perquè és algú molt important. Bé, Juan Ignacio, ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Bé, moltes gràcies per venir. I per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó El Elegido, de Silvio Rodríguez. I bé, res més. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.

0: 25 o 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 31, amb una humitat alta i encara amb xafogor intensa, vent feble amb terral a primera hora del matí i marinades de migjorn o de xaloc al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà divendres esperem un temps més estable, dominat pel sol amb cel clar o poc ennuvolat fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos una miqueta més notables al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà, però demà de dia tornarà a pujar i es mourà entre els 24 o 25 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 32 amb una humitat moderada, això sí, amb menys xafogor. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats al migdia. Això farà que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
1: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
2: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
3: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist i s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
3: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això,

0: ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les idees. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: La Festa Major de Cubelles 2026 comptarà amb una de les seves atraccions més esperades totalment renovada. L'associació de firaires que estarà a Cubelles ha confirmat que la fira enguany, que s'instal·larà del 7 al 16 d'agost, serà la més gran que s'ha vist mai al municipi. El Jesús i el Pere són representants de l'entitat i han explicat a Ràdio Cubelles que s'ha dissenyat un espai molt complet amb atraccions d'alçada i propostes per a tots els públics. Així ho explicaven als micròfons de Ràdio Cubelles.
3: Mai ha habit una fira tan gran com la que hem portat aquest any, amb moltes atraccions d'altura, les atraccions que ens han demanat. El que més agraden...
4: La rana i la pista són...
3: Els altres de xoc.
4: Són els reis de la fira. A part, ara es porten molt les atraccions d'alçada. Sigui tipus bòster, sigui la càrcel, o sigui coses així d'alçada i que donen impressió a la joventut. Què és el que busca? Sensació de...
3: Sí, tenemos el péndulo, tenemos el 360, que sube muy alto también... pero bueno, ahí también lo típico, los caballitos, los autos de choque infantiles, la casa de la risa, que es de pasaje de la risa, la ollita, los patitos de pescar la feria, por supuesto, lo clásico y que tanto gusta a los niños, las colchonetas, el dragón, que lo han reclamado, los toros.
4: Los cócteles.
3: Hemos conseguido.
4: Mojitos y estas cosas.
3: Y hemos conseguido que vengan los autos de choque, que los más importantes de Cataluña. Los tenemos aquí, en la Fiesta Mayor de Cubelles.
2: La fira s'ubicarà al Parc del Prat de Cubelles, a la gran esplanada que hi ha situada just davant de l'Skate Park, un espai idoni que ja ha acollit en els darrers esdeveniments massius de la vila. Pel que fa als horaris, la fira obrirà diàriament a partir de 7:45 per evitar les hores de més calor i es mantindrà oberta fins la matinada, aproximadament cap a 1:00, depenent també de l'afluència del públic cada dia. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a 7:00 PM. Per celebrar aquest inici, s'ha recuperat una promoció històrica molt demanada per als veïns, segons els firaires. Es tracta de la promoció del 2x1, que servirà només per al divendres i que, per cada compra d'una fitxa, se'n rebrà una altra de gratuïta.
4: I comprem una fitxa i ens en regalen una altra. I tot això a les atraccions només serveix pel mateix divendres. Després hi haurà altres promocions, però de moment fem el divendres, 2x1, i a rebentar-ho.
2: D'altra banda, la fira mantindrà el seu compromís social amb la celebració del Dia de l'Autisme, que serà el dijous 13 d'agost. Durant aquesta jornada, la fira funcionarà sense música per oferir un entorn més tranquil. A més, els infants amb autisme podran sol·licitar una pulsera especial al bar per evitar les cues i, a més, gaudiran d'un viatge de franc. Entre les atraccions, com deien, destaquen les apostes per les que donguin més adrenalina i també els clàssics familiars. Amb aquesta àmplia oferta i un espai molt més gran, la fira d'enguany estarà oberta fins al 16 d'agost. L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
5: Sí, en el format del corre-assaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i, com a novetat, aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
2: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'Escorxador, dimecres de 6 a 8, i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al Passeig Marítim, al costat de l'oficina de turisme.
5: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'Escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got d'aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit doncs, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
2: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
5: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets, i amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
2: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general el proper dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles.
1: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquest divendres 7 d'agost amb el torneig de tenis dobles nocturn organitzat pel Club Tenis Cubelles al Poliesportiu Municipal. Una altra de les activitats serà la del grup de teatre del Casal de Cultura. Es tracta de la representació Portes Tancades, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit i a la sala sociocultural. Aquesta és una de les propostes del grup local que tenia moltes ganes d'estrenar l'obra per Festa Major. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major, ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit i esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
1: Portes Tancades és una obra que narra la història de tres persones que després de morir arriben a una habitació que descobreixen que és l'infern, on el seu càstig consisteix a conviure eternament mentre afronten les seves culpes, els seus secrets i la mirada dels altres. El repartiment està format per Pere Sallent, Arena Coma, Anna Mateo i Albert Lluch. En una entrevista a l'emissora municipal, Àngel Raspall i Pere Sallent parlaven de l'obra.
7: Doncs va, parlem d'aquesta nova representació del grup de teatre del Casal de Cultura. Jo crec que podem començar explicant, sobretot, o fent la falca, de informació de quan serà l'obra, que serà el divendres dia 7 i el diumenge dia 9, a partir de les 10 del vespre, a la sala sociocultural, que tots coneixem, en certa manera, de Cubelles, evidentment, de Cubelles. L'obra es diu Portes Tancades, és una adaptació molt lliure d'una obra clàssica de Jean-Paul Sartre. El nom original és Ulls Clucs, la traducció és Portes Tancades, però, com deia, és una adaptació molt lliure de l'Àngel Raspall, que, a banda d'adaptar l'obra, també s'encarrega de dirigir-la.
1: I a banda d'aquest divendres, també diumenge 9 d'agost, es tornarà a representar la mateixa obra, Portes Tancades, a partir de les 10 a la Sala Sociocultural de Cubelles. Recordar també que la programació de la Festa Major de Cubelles d'aquest divendres 7 d'agost es tancarà a les 11 de la nit a la plaça del Mercat dels 70, 80 i 90 amb Remember Music Show.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
8: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, d'una nova horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
2: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
8: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo a Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
9: També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
2: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta

0: i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
1: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
0: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.